0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 11:15 a 3:15 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguany han participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tenis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà decidint que acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, Energia que Transforma, Descobrim les Energies Renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 11:15 a 3:15 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguanyen participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tenis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Per al partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, Energia que Transforma, Descobrim les Energies Renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

quina loca, més guapa, quin moreno que du. Amb aquest vestit de tiretes i aquestes mamates, m'has ho venut.

0: La música parla.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 10:45 a 14:45 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguanyen participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tenis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, energia que transforma, descobrim les energies renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: és la 1.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 10:45 a 14:45 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguanyen participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tenis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, energia que transforma, descobrim les energies renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 706, és el 18 d'aquest any 2026 i és el 31 d'aquesta temporada. Avui és dia 4 de juny, és el Dia Mundial de la Fertilitat. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa també al Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Així que dit això, repassem el sumari de l'info setmanal d'aquesta setmana.
3: Començarem parlant del passat ple municipal i de la presentació de la memòria de la defensora de la ciutadania. Veurem també la reunió de l'alcalde a Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Seguint en política, Decidim també organitza avui una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana que ha denunciat en roda de premsa que la pròrroga de la licitació del servei del bus frena la solució del transport a Ripollet. Després informarem de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable de Junts i repassarem com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural parlarem del Corpus i els espais de mancant, l'elecció del cartell de Festa Major, la inauguració de l'exposició A la Flor de la Vida, la Fira QM i la bona acollida que van tenir la Mostra de Cultura Popular de l'Escursell i el Geocaching. En esports informarem de la festa de l'esport escolar, l'ascens al futbol sala Ripollet i el club tenis taula, la renovació de l'Espanyol a l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo i el duel de Copa Catalunya, de Copa Catalunya, entre altres.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'avui seran el Corpus, els espais a Mancant,

0: Estem amb el president del club de bàsquet Ripollet, Modest Serra, per valorar la temporada. Només recordar-los que estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que estem en antena tots els dijous de 5 a 7, que ens poden escoltar al dial 91.3 de la FM, també per internet a ripolletradio.cat, i veure a Ripollet TV a YouTube i també a l'Instagram Live d'Info Ripollet. Com cada 7 dies, ara farem un resum de l'actualitat informativa, també comentarem els esports i l'agenda de la setmana. I començarem parlant dels acords del passat ple municipal.
1: El ple va constar de 12 punts i es va iniciar amb unes paraules de record per part de l'alcalde Luis Tiado a Carles Ferrer i Cuscó, alcalde durant més de 20 anys amb motiu del 20è aniversari de la seva mort. Un dels punts més destacats va ser la presentació de la memòria del 2025 de la defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste. Per un altre costat, també va destacar l'aprovació de les 6 noves pistes de pàdel al poliesportiu, les obres d'adequació del teatre auditori, la nova zona d'esquate al costat de l'escola Tiana de la Riba i el traspàs de la gestió de l'aigua de l'AMB, entre altres punts. També cal esmentar que abans de l'inici del ple es va celebrar una audiència pública sobre problemàtiques de serveis públics al barri de Can Mas relacionades amb la seguretat al carrer. Les persones interessades poden recuperar tot el ple al canal de YouTube de Ripollet TV.
0: Centrem-nos ara en aquesta memòria de la defensora de la ciutadania que ha atès 56 persones.
1: La defensora de la ciutadania, Núria Blasco Juste, va presentar totes les peticions, temes, queixes o reclamacions tractades. Tots els grups van votar a favor de la memòria presentada i van agrair la feina feta. Els principals temes tractats estan relacionats amb serveis socials sobre vulnerabilitat de les persones, sancions per multes, responsabilitat patrimonial, entre altres. I un tema força recurrent han sigut les queixes sobre el sistema de recollida porta a porta, juntament amb la brutícia als carrers i, sobretot, els recàrrecs de la taxa d'escombraries. Altres temes tractats han sigut el transport, els subministraments o la convivència.
0: I el passat dilluns es va celebrar l'audiència pública al Centre Cívic Can Mas per tal de traslladar als veïns i veïnes informació d'aquest dispositiu especial per part de l'alcalde.
1: L'audiència va comptar amb la presència de l'alcalde Luis Tirado, el regidor de Seguretat Ciutadana Manuel Parra, la regidora de barri Lourdes Serra i els comandaments de la policia local i els Mossos d'Esquadra. En el decurs de la reunió, les persones assistents van expressar les seves preocupacions al voltant de la situació d'inseguretat que es produeix en el barri i la necessitat d'actuacions policials més concretes per tal d'incrementar la seguretat ciutadana. També van destacar que, des de la posada en marxa d'aquest dispositiu especial, l'augment de la presència policial als carrers havia contribuït a la millora de la percepció de la seguretat. Aquest dispositiu forma part de l'estratègia conjunta de prevenció, proximitat i seguretat impulsada per la policia local de Ripollet i Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de continuar millorant la convivència i reduir les conductes delictives incíviques al municipi.
0: I seguim parlant de Can Mas, i és que Vox demana mesures urgents per a aquest barri.
1: Vox ha reclamat actuacions urgents i immediates davant la situació d'inseguretat i degradació social que, segons la formació, pateixen els veïns del barri de Can Mas. El partit denuncia un augment dels actes incívics, problemes de convivència i una sensació creixent d'abandonament per part de les administracions públiques. Vox reclama un reforç de la presència policial, més control sobre els actes vandàlics i un pla integral de manteniment i recuperació urbana. També exigeix mesures socials per revertir el deteriorament del barri i garantir una millor convivència ciutadana. També relacionat amb Can Mas, decidim organitzar avui a les 7 de la tarda una assemblea al Centre Cívic de Can Mas per escoltar els veïns i veïnes i donar resposta a tots els temes que preocupen a la ciutadania.
0: I ara continuem parlant de la de decidim justament perquè ha lamentat la pròrroga de la concessió dels autobusos.
1: Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet després del recent anunci del govern de la Generalitat per prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Per al partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. En roda premsa, decidim va criticar ahir la decisió que considera que aboca a Ripollet a una situació insostenible d'una de la seva absoluta dependència del bus, en un context de saturació del servei i de mala informació a l'usuari. Escoltem el regidor Eric Plata i Núria Chávez i el candidat a l'alcaldia José María Osuna.
2: Avui volem denunciar que es condemna de nou a la gent de Ripollet a tenir un transport públic precari i que no compleix les condicions com es mereixen. I cal demanar explicacions i responsabilitats a les institucions responsables, com ara la Generalitat de Catalunya, pel seu permanent menyspreu a les necessitats de Ripollet, posant a la nostra ciutat com si fos qualsevol territori. Som una ciutat metropolitana i necessitem tenir el transport que ens mereixem. També a l'àrea metropolitana de Barcelona, per eludir la seva responsabilitat com a administració responsable del transport. És un

0: insult a la ciutadania, que paguem el tribut metropolità, un impost totalment injust que no reverteix com tocaria. Continuem sent el municipi un municipi de segona. I per últim també a l'Ajuntament de Ripollet, perquè té la responsabilitat de liderar la solució a aquest greuge. Malgrat això, ha decidit actuar amb un perfil baix i sense exigir i reclamar el que ens pertoca.
1: Des de Civil Ripollet ens posicionem com l'única força política alternativa que escolta tothom i que actua amb propostes clares sobre la taula. Des d'avui mateix obrim tres vies de treball urgents. La primera, posicionar el ple de l'Ajuntament de Ripollet en contra de la pròrroga de les concessions de bus i exigir el traspàs de les línies d'autobús. Presentarem per això una moció perquè l'Ajuntament de Ripollet rebutgi formalment l'aplicació d'aquest decret llei i es faci el traspàs immediat i definitiu amb la MD. No volem decrets per allargar el col·lapse, volem solucions. La segona via passa per treballar amb la ciutadania mobilitzada. Ho farem conjuntament i colze a colze amb la plataforma Busos i col·lectius en defensa del transport públic una diagnosi exhaustiva de totes les millores i línies que necessita Ripollet per elaborar una proposta que permeti un gir de 180 graus al plantejament actual de les línies d'autobús i el model de transport de Ripollet. I com a última via, necessitem una taula del transport amb participació real. Exigirem al govern municipal que es compleixi escrupolosament l'article 21 del reglament de participació perquè la taula esdevingui un òrgan de treball real, transparent, un espai de codecisió, de retiment de comptes i no un funcionament unidireccional on l'Ajuntament simplement informi.
2: En aquest tema també, en concret, les polítiques de transport és un canvi de rumb, de les maneres, de fer el govern municipal i que sobretot s'hi posi a fer feina de debò que sigui útil per Ripollet. No compten per res amb la taula de transport que fa uns mesos es va posar en funcionament. No compten per res ni per allò que és més gros, més substantiu, però tampoc estan comptant per aquestes coses més del dia a dia i que depenen exclusivament de l'Ajuntament. I podríem dir, bé, si no estiguessin comptant amb la taula, però igualment les decisions que van prenent es veuen com a encertades i que són útils, doncs mira, podríem callar una mica més perquè al final el que importa és que puguem anar avançant, tot i com sempre millor fer-ho col·lectivament i junts que no pas cadascú per separat.
3: Continuem parlant de transport perquè s'ha modificat la parada de regulació de l'E4 que passa ara al Molí d'en Rata.
4: La parada al carrer de Balmes amb Molí d'en Ginestà deixarà de ser una parada de regulació de temps i passarà a ser una parada de pas. Per tant, els autobusos de la línia E4 pararan per deixar i recollir viatgers i continuaran la marxa immediatament. La parada de regulació passarà a ser la situada al carrer del Molí d'en Rata. Per un altre costat, fins a final de les obres de renovació del carrer Sarrià de Ter, quedaran habilitades com a parades alternatives de les línies C4 i 685, les parades de Sant Jaume i de Rizal. Es poden consultar tots els horaris a les marquesines i pals a les parades.
3: Obrim plana política i volem anunciar que Junts per Ripollet ha proclamat a Josep Maria Vinyes com a nou alcaldable per les properes eleccions municipals.
4: El nou candidat substitueix a Josep Maria Endebert. L'anunci s'ha fet a través d'un vídeo a les xarxes socials del partit on Vinyes assumeix el relleu reclamant la necessitat d'un canvi en la política local i defensant posar les persones al centre. Amb aquest anunci, la formació independentista inicia una nova etapa per preparar el pròxim cicle electoral a Ripollet.
3: I diumenge es va celebrar una multitudinària manifestació antifeixista entre Cerdanyola i Ripollet.
4: Centenars de veïns de Ripollet i Cerdanyola es van manifestar diumenge contra el feixisme i la LGTBI-fòbia convocats pel casal La Flama, el local i ara Acció Antifeixista. Amb el rerefons a les agressions durant les passades festes del Roser de Maig, a les dues poblacions, la protesta va recórrer els punts on es van produir, reivindicant els nostres carrers com a espais segurs.
3: I ara entrem en cultura perquè aquest cap de setmana arriba el Corpus i els espais amb encant.
4: Un any més, emmarcat dins de les jornades del Corpus, que enguany se celebren durant el primer cap de setmana de juny, l'Ajuntament de Ripollet, a través de la Regidoria de Patrimoni, obrirà les portes del Cim Molí d'en Rata i de la seva col·lecció per tal de protagonitzar l'activitat Espais amb encant. Aquesta proposta, que ja suma diverses edicions, enfronta aquest any un nou repte, portar el museu als carrers del nucli antic. A més dels espais amb encant, es podrà pujar al campanar setmana i gaudir d'un itinerari nocturn teatralitzat. També es faran jornades a portes obertes al CIP i al Molí d'en Rata, però sens dubte l'acte principal seran les tradicionals catifes dels Corpus que ompliran de flors els carrers de Ripollet aquest diumenge. A banda, la parròquia també organitza el tradicional ou con baia, que es podrà veure dissabte i diumenge a l'absis de l'església de Sant Esteve. També tindrem repic de campanes, pujada al campanar, missa i, com no, la processó del Corpus Christi de diumenge.
3: En uns minuts podrem sentir un ampli cobriment amb entrevistes amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, els espais amb encant, tant des de l'organització més festiva com la religiosa. Anem ara de celebració en celebració. En aquest cas parlarem de festa major, tot i que encara queda uns mesos, però ja tenim el cartell guanyador, Marc.
4: La proposta Pollet, de Manuel Sánchez Recio, ha estat escollida com a cartell oficial de la festa major de Ripollet 2026 després de guanyar la votació popular del concurs de cartells. El veredicte es va fer públic el 2 de juny al Centre Cultural. L'obra guanyadora va obtenir 1.057 vots, superant Desperta Ripollet, que en va sumar 531. Sánchez Recio rebrà un premi de 800 euros i el seu disseny es convertirà en la imatge oficial de la Festa Major 2026. Escoltem a Manuel Sánchez, guanyador del concurs de cartells.
5: Fa més de 10 anys que no em presentava amb un cartell d'aquest i volia representar Ripollet amb l'element característic de Ripollet, i a sobre està customitzat una mica amb la, una mica fent de dimoni típic d'aquí, un típic vestuari aquí amb les flames, i volia ressaltar molt les lletres, no? Que fos molt foc, que fos un color vermell i molt entonat, que quedés molt vistós, que clames, que tingués una mica molta força visual. I de fons està una mica Ripollet, encara que és de nit, és el foc il·lumina tota l'escena. I es veuen aquí res, unes guirnaldes i una mica la representació de Ripollet amb el campanari.
3: Doncs felicitem aquest professor de dibuix per aquest cartell, que serà el que serà la imatge de la pròxima Festa Major. I ja està disponible l'exposició A la flor de la vida, al Centre d'Esplai La Gresca, dins el Centre Cívic del Pont Vell.
4: És una única mostra de fotografies que plasma la mirada dels joves sobre la tasca de les entitats, en aquest cas La Gresca amb la gent gran. Aquesta exposició recull una mostra fotogràfica del treball realitzat pels alumnes de l'Institut Palau Ausit dins el seu projecte de servei comunitari durant l'any 2025-2026. La iniciativa ha comptat amb l'assessorament i la coordinació de FOSER, que va proposar a l'alumnat documentar fotogràficament la tasca que diverses entitats del municipi ofereixen per a aquest projecte de servei comunitari. El resultat és una exposició que combina aprenentatge, compromís social i expressió artística.
3: L'Institut Can Mas ha estat guardonat a la Fira Experimenta 2026.
4: Durant les últimes setmanes després de Setmana Santa, l'alumnat del centre ha participat en el projecte Repte Experimenta, una iniciativa impulsada per la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de mentors universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu del projecte és apropar la ciència als joves d'una manera pràctica, creativa i motivadora. L'Institut Can Mas, representat pels alumnes de quatre classes de segon d'ESO, va participar a la fira i els nois i noies del centre van presentar quatre projectes. De les quatre candidatures presentades, el projecte de màgia matemàtica de segon B va ser reconegut amb el premi ECT Experimenta, un guardó que va omplir d'orgull tant els alumnes com el professorat.
3: El Departament de Política Lingüística ha llançat una nova convocatòria d'ajuts per l'organització de cursos de català gratuïts.
4: L'any 2025, el Departament de Política Lingüística va obrir una línia de subvencions destinades a subvencionar cursos de català, que va fer possible l'organització de 350 cursos de català gratuïts de nivell A1 i A2 a tota Catalunya. Des del mes de gener, dues entitats del nostre municipi han organitzat els cursos, en parlem en concret, de l'Espai La Gresca i l'AFI Escola al Martinet, amb un total de 27 inscripcions. Alguns dels inscrits actualment continuen l'aprenentatge a l'Oficina de Català de Ripollet. Aquest 2026 s'ha publicat de nou aquesta línia d'ajuts. La subvenció cobreix les despeses de material i la contractació de personal docent i té com a objectiu cobrir la demanda de cursos de català i fomentar l'ús social de la llengua per tal d'apropar-la a les persones nouvingudes.
3: Fa uns dies teníem aquí a nens i nenes de diferents escoles de Ripollet i aquest dimecres aquests infants d'aquestes quatre escoles van vendre ja els seus productes elaborats a les diferents cooperatives que ells mateixos han creat dins el projecte QM.
4: Nens i nenes de les escoles Gassó i Vidal, Ensem Clavé, FADAC, Ripollet i Tiana de la Riba van vendre els seus productes que han creat a les diferents cooperatives que han format dintre del projecte QM, Cultura Emprenedora a les Escoles. Per desvendre beneficis d'aquestes cooperatives aniran destinats a entitats que realitzen projectes de caràcter social en àmbits ben diferents com la gent gran, les malalties rares o els animals abandonats.
3: I divendres l'Escola Escursell va celebrar la mostra de cultura popular un any més.
4: La pista de l'Escola Escursell Bertalot es va omplir divendres de famílies, alumnat i cultura popular en una nova edició de la mostra de cultura popular del centre. La tarda va combinar música, dansa, tradició i convivència amb la participació de les colles de l'escola i entitats culturals de Ripollet. Un dels moments més especials va ser l'estrena del drac Escupafoc, la nova figura creada pels nens i nenes de primer i que s'incorpora a l'imaginari festiu de l'escola. També es va celebrar l'acte d'apadrinament de Ball de Bastons de l'Escursell per part del Ball de Bastons de Ripollet, ara i sempre, amb l'acompanyament dels graiers dels gegants de Ripollet.
3: I el passat cap de setmana també es va poder gaudir del popular joc Geocaching al Retro Summer Fest.
4: Ha estat una mega trobada internacional de geocaching organitzada per GeoTroballers, associació amb seu al municipi. Ha proposat una trentena de reptes inspirats en els anys 80 i 90, jocs, col·leccionisme, piscina, música en directe, àpats comunitaris i fins i tot un torneig internacional de tirada de xancletes.
3: 5 i 23, passem ara als esports.
4: Aquest cap de setmana arriba la gran festa de cloenda de l'esport escolar que, com sempre, acollirà infants als centres educatius de primària i joves de secundària que han participat al llarg del curs en les diferents modalitats esportives que s'ofereixen des del Servei d'Esports de l'Ajuntament. La jornada serà de 10 del matí a 2:15 i comptarà amb diferents activitats, tant aquàtiques com les diferents pistes del poliesportiu, esmorzar, un obsequi per cada participant i un sorteig de material esportiu entre els infants i joves assistents. També esmentar que aquest dissabte, tot just finalitzi la festa de cloenda de l'esport, donarem per inaugurada la temporada d'estiu amb l'obertura a la piscina municipal d'estiu. El futbol sala Ripollet torna a la segona divisió B. L'equip es va imposar el darrer cap de setmana per 6-3 a l'escola Pia de Sabadell al pavelló Joan Creus, que es va omplir de gom a gom. El ripolletenc Xavi Rufo, defensa de l'Espanyol B, continuarà vestint la samarreta blanc i blava una temporada més. El jugador afrontarà la seva segona temporada a la 21. Seguint amb esports, el Barberà va viure una final històrica en bàsquet del Copa Catalunya entre el Barberà Basketball i el Barça. El partit suposava el retrobament de dos ripolletencs, la jove promesa del Barça, Carlos Rodríguez, i el consolidat jugador del Barberà, clau en la formació del bàsquet ripolletenc i exjugador del Club Bàsquet Ripollet, Roger Vilanova. El partit va ser el retrobament d'entrenador i pubill, ja que el Roger Vilanova havia entrenat el Carlos Rodríguez quan estava al Sant Gabriel. En aquest cas, Carlos Rodríguez va vèncer el mestre, per la qual cosa el Barça es va proclamar campió de Catalunya gràcies a 84 punts per sobre dels 66 punts dels vallesans. Continuem també en bàsquet perquè el Club Bàsquet Ripollet està presentant progressivament l'equip de Copa Catalunya que de la propera temporada renovant compromís l'entrenador Francisco Soro i els jugadors ripolletencs Pol i Àlex Brualla, Roger Serra i Pau Hernández. Els acompanyaran Oriol Bernadí, Jaume Novell, Pol Ruiz, Marga Rosset i Musa Samba. Deixen l'equip els ripolletencs Jordi Puig i Guillem Solà i Biel Llançó. El Club Bàsquet ha anunciat la incorporació del colomenc Artur Siuret. El projecte del Club Bàsquet Ripollet 2026-2027 ha anunciat fins ara 10 fitxes de jugadors i podria anunciar pròximament noves incorporacions fins a completar els 12 permesos en un partit. Com cada final de temporada, també arriba el torneig de bàsquet del Sant Gabriel, un moment de germanor entre tots els equips i el millor final de festa després de mesos de competició, esforç i aprenentatge. Serà des d'aquest divendres fins a diumenge i competiran els diferents equips de l'entitat. Passarem ara als esports de raqueta, concretament a la pala, perquè l'equip femení del pàdel del Club Tenis Ripollet ha fet història el darrer cap de setmana al proclamar-se com a campiones de Lliga. L'equip femení assoleix així l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Catalana de Volpàdel, coneguda com Interclubs. I tanquem amb el Club Tenis Taula, concretament amb el BW Travel Ripollet, que ha assolit l'ascens a primera divisió estatal després de guanyar els play-offs disputats a Cartagena.
3: Doncs dediquem el darrer minut a repassar l'agenda, que ve carregada de temes, no només hi ha corpus, pujant més coses aquests pròxims dies. Anem a veure.
4: Comencem divendres amb l'inici del torneig de bàsquet del Sant Gabriel, que s'allargarà tot el cap de setmana. De 4:15 a 6 de la tarda tenim el Dia del Medi Ambient a Casa Natura amb una activitat familiar. Cal confirmar assistència. A les 9, nits de música al Teatre Auditori, Amics del 90, especial en col·laboració amb Amics del Teatre. Ja dissabte tindrem totes les activitats del Corpus, l'ou com balla, recollida de flors, missa, etc. També les primeres activitats d'Espais amb Encant, amb la pujada nocturna al campanar a les 8 i l'itinerari nocturn teatralitzat amb sortida del cim Molí d'en Rata a 8:45. A banda, a les 10 del matí tenim la festa de cloenda de l'esport escolar. També a les 10, cuina en família al centre cultural. A 11:45, estudis sense por de fer al centre cultural. A les 6 de la tarda tenim càsting de voces creatives al pati del centre cultural. A les 6, també, el primer passi del diamant més gran del món, la nova obra teatral de la colla infantil d'Amics al Teatre al centre parroquial. Diumenge, com no, dia carregat de Corpus amb les tradicionals catifes, portes obertes a l'església, pujada al campanar, tot finalitzant amb la solemne processó del Corpus Christi pels carrers del municipi. També tindrem espais a Mancant amb el museu Surt al carrer repartint per diferents indrets diferents peces del museu del cim Molí d'en Rata. També ballada de sardanes a la plaça de la Constitució a 11:45, portes obertes a la Societat Coral Vallès, al Molí d'en Rata, etc. AFR també organitza un ral·li fotogràfic a Blanes i de 9 a 12 i a les 6 de la tarda tindrem nou passi de l'obra teatral dels infants d'Amics al Teatre al centre parroquial. Ja dilluns tenim a llegir al teatre a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Dimecres hi ha una nova campanya donació de sang de 5 de la tarda a 9 del vespre al centre cultural i il·lustra com Marta Artés a 6:45 a la biblioteca. I acabem dijous vinent a les 7 de la tarda amb Nits de Música, els mestres dels títols de crèdit Soul Bass al Teatre Auditori.
3: Molt bé, doncs fins aquí l'informatiu de la setmana amb Agenda Esports incloses. Moltes gràcies, Marc.
4: A tu, Toni.
3: Ara farem una pausa i a la tornada parlarem de catifes, d'espais amb encant i també de la celebració religiosa del Corpus i les portes obertes de l'Església.
6: El 91.3 Info Setmanal.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
8: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica, así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
9: Long Play, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Long Play, la música 80 como nunca la has escuchado.
6: Al 91.3... Info setmanal.
3: Cap de setmana de Corpus, aquesta és justament la portada de tot Ripollet al dia. Marc Mata, què tal? Benvingut.
10: Bona tarda, Toni.
3: Doncs després de seguida d'aquesta secció que avui hem avançat una miqueta, parlarem amb tots els protagonistes d'aquest Corpus, aquests espais amb encant i també totes les festes religioses, però abans volem saber què porta la premsa local. Ja ho dèiem, abans ho comentàvem amb el Marc, aquesta portada, aquest detall de la catifa aquesta de fruites que van fer els italians, no?, l'any passat.
10: Sí, és aquesta catifa sorprenent, no?, perquè nosaltres estem acostumats a veure catifes de flors, però no de menjar, i més amb aquesta calor, no?, i només veure-la entrevegana. Esperem que el temps aquest cap de setmana acompanyi, perquè avui fa una mica raro el dia. I parlem, doncs, això del que passarà aquest cap de setmana amb el Corpus, i aprofitem, si em permets, que també parlem que Ripollet Costums i Tradicions estarà present el dimecres vinent a la Sagrada Família, aprofitant la visita del Papa, amb una catifa que faran i que estarà allà a la Sagrada Família, que també portem en el tot aquesta setmana.
3: Doncs després ens ho explicarà el Pere, que a més crec que donarà alguna primícia més enllà que no saps ni tu.
10: Crec que no.
3: Demano a la gent que ens escolti i el que explica amb atenció, perquè la veritat és que s'enduran una bona sorpresa, i sobretot el dia que vingui el papa de Roma i la tele enfoqui la catifa, després quan ens escoltin a l'entrevista, i després ja ho explicarem, i se sàpiga exactament què és el que farà el Pere Padró, és una de les 21 persones que farà aquesta gran catifa davant de la façana més nova que hi ha de la Sagrada Família, doncs quan vegin això, que després ens explicarà, sabran que ho ha fet ell i que una miqueta és Ripollet i Ripollet Costums i Tradicions qui està al darrere. Doncs molt bé, Marc, doncs i tant, un mestre catifaire que bé, que i el Corpus de Ripollet, que de fet és un de les persones que va fer que recuperés, fa ja des de l'any 2008, crec que és. Doncs parlem ara d'un tema menys agradable, com és, doncs, Can Mas, que ara mateix sembla ser focus d'atenció, doncs des de veïns que reivindiquen en el ple, Vox, que també fa, doncs, la seva reivindicació, decidim avui mateix una de les seves assemblees, justament coincideix que també és allà a Can Mas, i l'alcalde, doncs, va anar expressament el dilluns també amb representants de les forces de seguretat a donar explicacions i a preguntar també als veïns. Doncs què és el que... com es va viure aquesta reunió, Marc?
10: Doncs va ser una trobada que va omplir, però no cabia ni una agulla més, ni una agulla a la sala. Després, com va ser molt llarga, va començar a buidar-se, va començar al voltant de les 7 de la tarda i no va acabar fins quarts de 10 de la nit. Uh-huh. Va ser dilluns, per tant, el dia següent ja havia, era dia laborable, per tant, es va anar buidant, però nosaltres en el titular ho deixem clar, el que més preocupa als veïns és la inseguretat que tenen ells, la sensació, i diuen que pateixen, els delictes, perquè es va mostrar dades oficials dels delictes al nostre municipi, i des de Mossos i policia local parlen que en les últimes 3-4 setmanes que porten amb un operatiu especial, doncs els robatoris en cotxes, per exemple, doncs han baixat un 75% només en el barri de Can Mas. Segons les xifres oficials que van presentar, que eren del Ministeri, un 39,47 delictes té Ripollet per 1.000 habitants.
3: Uh-huh. El que passa és que de vegades costa discernir si això és molt o poc. També estem en el lloc 35 de les ciutats amb més delictes. Això és bo o dolent?
10: Jo, veient el gràfic que van mostrar, per una part, veig que és bo comparat, és a dir, amb una altra.
3: No parlem de bo dolent, parlem que és greu o menys greu. Mm-hmm.
10: Però sí que és veritat que els veïns feien molt incís, preguntaven molt per la quantitat de delictes que hi ha en el barri de Can Mas. Mossos, policia local i ajuntament deien que la xifra concreta no la tenen. Mm-hmm. Estem parlant que el 39,47 és de tot el municipi, no del barri de Can Mas, però sí que la sensació dels Mossos és que ha baixat un 75% els delictes al barri de Can Mas, i com remarcava la sergent Elisabet Gallego dels Mossos d'Esquadra, tenen una problemàtica, no?, que és que segons quins delictes no estan penats amb presó, per tant, detenen a la persona, la posen en disposició judicial i després de passar a disposició judicial torna a estar en llibertat i pot tornar a delinquir. I també va sortir un altre tema, una ocupació en una nau al carrer Indústria, que també la sergent deixava molt clar que per poder-los desallotjar hi havia d'haver una denúncia per part del propietari de la...
3: De la nau.
10: De la nau. Mm-hmm. També és veritat que demanaven els veïns, demanaven que hi hagués més càmeres de vigilància, que es veiés més presència policial, però a peu, que no en cotxe, que aquesta és la sensació que ells tenien, de no veure policia uniformada a peu, tot i que sembla ser que hi havia policia de paisà, segons també deien els agents.
3: Molt bé, doncs, com dèiem, Can Mas ara mateix és focus d'interès perquè ha aixecat la veu amb el tema d'aquesta sensació d'inseguretat, aquesta preocupació, sensació i realitat d'inseguretat que es pateix, i llavors sigui més o menys que a Ripollet i més o menys que la resta del voltant, però la qüestió és que la seguretat és un dret que tenim i doncs s'ha de saber exactament què passa i mirar de millorar-ho. Doncs tenim també altres queixes en aquest cas, les que doncs recull la defensora de la ciutadania. També, de fet, són queixes contra l'Ajuntament per gent doncs que sent doncs que no és ben tractada. Doncs què és el que va explicar la Núria?
10: El que més destacava va ser temes d'habitatge, la taxa de residus. Va dir que aquestes queixes, no, per la taxa de residus té vinculació amb el que portem temps, no, parlant, que és el tema del porta a porta, i va parlar doncs d'altres conflictes que també preocupen a la ciutadania, però especialment això, habitatge, taxa de residus i enllumenat o el transport públic.
3: Parlant també d'aquesta protesta, perquè va Ripollet i Cerdanyola es van manifestar conjuntament fa ja bastants dies des de que va passar això, que van ser les festes majors de Cerdanyola, però de fet doncs encara cueja, no?
10: Sí, sembla ser que mentre s'està judicialitzat el tema, doncs diumenge va haver convocada una protesta per diferents entitats socials que va començar a Cerdanyola, on van haver a les barraques de Festa Major aquestes agressions feixistes, i va anar des d'allà fins al davant de la policia d'aquí de Ripollet, on van haver aquestes dues agressions homòfobes. I vam participar, segons jo no vaig estar, va estar la meva companya, la Laia, i segons ella va poder relatar, van haver centenars de persones.
3: Sí, en el vídeo que abans hem posat, doncs es veia, la veritat és que bastanta gent. I deixant destacar, ja per acabar, el que és aquesta entrevista que has fet amb aquests tres joves de l'Estel, que es queixen, que volen fer festes, explica'm-ho bé, volen fer activitats per gent jove, que a més siguin doncs assequibles per ells, a Ripollet, i a més que no siguin en escoles, no?
10: Sí, jo crec que és una problemàtica que ja ve de lluny, perquè jo no tinc la mateixa edat que ells, soc una mica més gran, i jo ja recordo que tampoc hi havia tants espais de festa per als joves, però ells el que reclamen ja no és el que podem entendre com festa de discoteques, sinó espais on poder ells fer la seva festa amb preus populars, i més enllà d'haver d'anar a patis d'escola o més enllà de les festes de Festa Major, no? I ells doncs expliquen això, no? Que consideren que l'oci nocturn està bastant eliminat, com deia, traient doncs les festes de Halloween, Cap d'Any o Festa Major, i reivindiquen això, poder fer encara que sigui en els parcs, muntar doncs alguna festa per poder gaudir i no haver de sortir del municipi.
3: Perfecte, doncs això i més coses, perquè no hem pogut comentar-ho tot en l'edició d'aquesta setmana i al carrer del Tot Ripollet al Dia. Marc Mata, moltes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
3: I nosaltres ara, doncs sí, serà el moment de començar a escoltar els diferents testimonis del Corpus, d'aquestes catifes florals i també de les celebracions litúrgiques, així que doncs de seguida sentirem a Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, que ens presentaran aquest Corpus i aquests espais amb encant i aquest museu que surt al carrer aquest dissabte i diumenge.
6: El 91.3, Info Setmanal.
11: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
12: a Ripollet Ràdio els divendres a les 6 de la tarda.
13: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
14: El 91.3, Info Setmanal.
3: I arriba el cap de setmana més important sempre, cada mes de juny, com és el del Corpus, i avui parlem d'una de les dues activitats més importants que hi ha, que són els espais amb encant, que també es donen a conèixer i es viuen en el marc d'aquest cap de setmana cultural, popular i religiós, com és el Corpus. I per parlar-ne tenim a la cap de Cultura i Patrimoni, l'Helena Vilalta. Bona tarda, benvinguda.
15: Hola, bona tarda, Toni.
3: I el Roger Balló, que és el regidor de Cultura, benvingut també.
16: Bona tarda.
3: Doncs res, què hi ha de diferent en aquests espais amb encant?
16: Bé, aquest any hem fet una proposta bastant diferent. Crec que era, ja ho vam començar a mig parlar quan vam fer les nits del museu, és la intenció doncs, de treure el museu fora del seu espai actual, que és i portar-ho al carrer. I crec que era l'excusa perfecta, doncs, ja que fem tot el tema de Corpus, portar-ho, que ja fèiem una mica, doncs, alguns recorreguts pel poble, pel casc antic, doncs, aprofitar això, doncs, per a treure algunes peces de donacions que ens havien fet veïns i veïnes.
3: Com creus que es retroalimenta el Corpus amb vosaltres i vosaltres amb el Corpus?
16: Crec que és una relació, a veure, de win-win, o sigui, tant ells tenen, doncs, més gent perquè... Nosaltres també fem activitats i com que hi ha el Corpus, doncs també hi ha més gent. Jo crec que és una relació alhora que ens beneficia tant amb uns com els altres.
3: Helena, perquè ja fa anys que es defensen, es donen a conèixer i es recorda que Ripollet té diferents indrets, equipaments, serveis i racons, doncs realment doncs, moltes vegades desconeguts, però aquests dies doncs, es mostren d'una manera diferent. Com ho fareu aquest any?
15: Doncs aquest any el recorregut és una mica el mateix de cada any, no? De fet, amb això dels espais amb encant, nosaltres sempre diem que ens agradaria poder créixer i mostrar espais amb encant que hi ha fora del nucli antic, no? Okay. Quan ara preguntaves en el Roger com s'interrelaciona, jo penso que és una suma de tot plegat que posa en valor el nucli antic, no? Perquè tant les catifes com els diferents espais que posem en valor en aquesta activitat, doncs estan en el nucli antic, però això no vol dir que no hi hagin espais amb encant fora, no? d'aquest àmbit territorial. Però sí que és un dia en el que la gent, amb tota la festivitat de Corpus, passeja per aquests carrers, i els espais són carrers, són cases privades, no? Tampoc n'hi ha tantes de cases privades que puguem entrar, perquè lògicament la gent té la seva intimitat, que s'ha de preservar, i no és tan fàcil que la gent t'obri les portes, tot i que hi ha cases precioses amb jardins i amb espais molt bonics, però que lògicament doncs, no hi podem accedir. No? Però sí que gràcies a la generositat d'algunes famílies, no? Com en aquest cas la família Padró, que ens deixa entrar en el Jardí Romàntic, o la família Gasó, que ens deixa entrar a Can Buixó, doncs podem visitar aquests espais que són privats, i després posem o la capilla del FEDAC, no? Que té els únics vitralls que es coneixen a Ripollet, i després els carrers, senzillament els carrers del nucli antic, que tenim un nucli antic bonic, amb encara no, molts espais que són potser no d'origen, però sí que el traçat encara recorda molt, no, el traçat original de el que és el primer nucli de Ripollet. I són tots aquests espais els que a través d'activitats cada any, i aquest any amb l'activitat del Museu al Carrer, posem en valor.
3: Parlem d'aquesta activitat Museu al Carrer, que és el que es mostrarà.
15: Doncs peces que tenim a la col·lecció del museu. Nosaltres tenim una col·lecció que és molt diversa. Penso que és una de les coses que ens singularitza i que per mi és important, i és que gràcies també a la generositat de la gent que ha volgut que els seus records familiars formin part, perquè formen part de la història de Ripollet, doncs ara els tinguem conservats i preservats en el CIP. Estan en una sala de reserva perquè ara, en aquests moments, l'espai que tenim expositiu és molt petit, no podem exposar-ho tot, però ara tenim gairebé unes 4.000 peces, amb una col·lecció diversa que hi ha des d'eines del camp, tant de la part de la vinya com del cereal, que són doncs, els dos cultius, no, que hi havia més majoritàriament, però també tenim una col·lecció de salut molt important, i farem una petita mostra en dos espais diferents d'aquesta col·lecció de salut. Tenim un fons d'art que no traurem, perquè el fons d'art és molt més delicat, però també tenim indumentària, tenim roba antiga, i hi haurà també algun espai amb la indumentària, hi ha algun espai dedicat doncs, al tema del tèxtil, i a la ramaderia, bueno, són 13... les joguines, 13... Sí, els estris de la llar, com un picamatalassos, per exemple. O sigui, és una col·lecció molt rica i molt diversa, i és difícil mostrar-ho tot alhora, i pensem que és una oportunitat doncs, per fer un petit tastet de tot el que Ripollet conserva.
3: Com pot saber la gent on estan aquestes coses, o se les han, o d'alguna manera sorpresa també s'ho trobaran?
15: No, tindrem un recorregut, de fet, sí. Tindrem, són 14 espais, en són 13 amb objectes, i un 14 que estarà davant de l'Arxiu Municipal, que és un panell on la gent podrà escriure quin és el record de Ripollet que pensa que mai es pot oblidar, cadascú tindrà el seu. I després tindrem uns fulletons, uns díptics, on hi ha una petita explicació del que la gent podrà veure a cada espai, i hi ha un plànol enumerat amb els 13 espais, amb el qual la gent podrà anar passejant, i després hi haurà uns arcs de fusta que marcaran visualment quins són aquests espais, no? On podran veure coses del museu. I hi haurà companys en els diferents espais fent la custòdia dels objectes, perquè evidentment hem de reforçar molt la seguretat en aquest cas, perquè estem traient el museu al carrer, i a part estaran doncs, per informar allò que la gent vulgui saber sobre aquell espai.
3: Molt bé, a més hi ha també portes obertes, visites al campanar, de sí. Fet hi ha un horari especial, no? També per amb cert suport, també hi ha una visita teatralitzada, doncs feu-nos 5 cèntims a tot plegat.
16: El dissabte a la nit tarda, tenim la visita teatralitzada amb la col·laboració d'Amics del Teatre, com ja vam fer l'any passat, i vist l'èxit que vam tenir també doncs, del campanar, aquest any ho farem no només a la nit, també ho farem el diumenge al matí. Per tant, tindrem aquesta novetat que també el diumenge ho podrem fer, i ens sembla que el CIP el tenim amb portes obertes, o sigui que sí. Tenim...
15: El CIP i el Molín portes obertes, sí. Després encara queden algunes places, està bastant ple, però queden places per la visita teatralitzada, que s'ha d'inscriure la gent que vulgui assistir-hi a reserves.molidenrata@ripollet.cat, i la gent que vulgui inscriure's a les visites del campanar del vespre o del diumenge al matí, doncs a través de la web municipal de ripollet.cat pot inscriure i triar la franja horària que li vagi bé.
3: Però la visita dels espais a Mancant és el diumenge al matí, no?
15: Sí, de 10 a 2.
3: De 10 a 2, eh? Sí. És quan es podrà fer, que és quan està tot muntat al carrer, per entendre'ns, no?
15: Exactament, ens llevarem ben d'hora i ho deixarem muntat perquè a partir de les 10 la gent ja pugui visitar-ho.
16: Hi haurà les sardanes, també, com cada...
15: Sí, hi ha les sardanes, des de totes les activitats, no? Amb les catifes, les activitats de la parròquia, no? Sí, i de tots els diferents agents, sí, no? Que sí, col·laboren, sí, sí, per aquesta festivitat.
3: A més, no oblidem que és una festa d'interès turístic, aquesta, eh? Vull dir que, de fet, de les més importants que hi ha a l'any, no? El Sant Antoni, potser aquesta seria la segona, no? A nivell de, sí, de tradició.
15: De tradició,
3: parlo.
15: Sí, després tenim patrimoni. Les activitats de carnaval, de Reis, bueno, que són molta gent al carrer, però aquesta sí que és cert que ve gent de fora, i que en el Vallès Occidental és, si no l'únic, et diria que pràcticament l'únic municipi que fa catifes, i com que nosaltres sumem la part dels espais a Mancant, més totes les activitats que fa la parròquia, diguéssim que és un cap de setmana molt farcit d'activitats.
3: Sí. Per acabar, com pot apuntar-se la gent? La majoria de les coses són lliures, entenc, però sí. Per fer les reserves, el campanar...
15: Sí, sí, el que comentava.
3: La visita, com s'ha de fer?
15: A través de la web, les reserves del campanar, a través de la web de ripollet.cat, que hi ha els
3: horaris, no?
15: Sí, sí, estan al programa, i les visita teatralitzada, doncs, a través de reserves.molidenrata@ripollet.cat, i són gratuïtes, totes les activitats són gratuïtes.
3: I sobretot la gent que ja ha fet altres visites és una mica com sempre, no?
15: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
3: Molt bé, doncs cap de setmana complet, no sé si el temps acompanya, no? O què?
16: Vam patir el principi de setmana perquè posava que plouria, ara sembla que no, que avui i demà hi prou, o sigui que... Creuem els dits.
3: I si a sobre fluixa la calor, també s'agrairà, perquè pel Corpus...
15: Es pateix.
3: Sí. Doncs en parlarem avui també amb el Pere Padró, per la part que li correspon a tot el tema de les catifes, i després doncs, també amb el mossèn, que també ens vindrà a explicar doncs, la part de la parròquia. Així que moltíssimes gràcies a l'Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni, Roger Balló, regidor de Cultura. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé el Corpus. Ja el gaudirem entre tots al carrer. Gràcies.
17: El 91.3, Info Setmanal. Dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
18: Arreu, 91.3. A veure, que ve si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
19: A veure, que no sona, papa.
18: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
19: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
18: Això. Però a quina hora és?
19: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
20: El 91.3, Info Setmanal.
3: Ripollet es coneix dins i fora, entre moltes altres activitats, però una de les més estimades i esperades, el Corpus i les catifes florals. I darrere d'això hi ha una entitat i especialment una persona que des de fa molts anys treballa per aquesta part de la cultura popular, com és el Pere Padró. Què tal? Benvingut.
16: Molt bé. Bona
3: president,
16: tarda.
3: President de Ripollet Cultura i Tradició,
16: Molt bé.
3: Molt bé. Doncs ja tenim aquí el Corpus, les catifes florals. Sí. Doncs tema dijous, això arrenca el dissabte, no? Sí. Amb la tallada de flor, sí. Tot això.
16: Avui dijous justament és el dijous de Corpus.
3: És veritat.
16: Avui, dijous de Corpus.
3: Tens raó.
16: Sí. I està bé que ho parlem, no? Perquè hi ha llocs que se celebren encara el dijous. Aquí ho fem el diumenge.
3: Uh-huh. Ah, bueno, es fa perquè creus que es fa?
16: Perquè... Es fa perquè la tenen com a festa pròpia local. Uh-huh. De llocs com importants, no? Per exemple, la Patum, no? D'aquí, i llavors a fora d'aquí, d'Espanya, hi ha molts llocs importants del Corpus, com és Toledo, que és potser el Corpus més espectacular que hi ha, el de Sevilla, Granada i Còrdoba, que aquests ho celebren justament avui.
3: I què es pots dir, perquè tu ets un expert en el Corpus, sobre com és el Corpus a Ripollet?
16: Aviam, el Corpus aquí a Ripollet...
3: Com és ara i com ha estat, eh?
16: Està, bueno, esclar, jo i tot un grup de persones vam recuperar-lo fa anys, perquè es havia pràcticament extingit, es havia perdut, i doncs el vam recuperar, em sembla que era el 2002.
3: Per què creus que s'havia perdut, Pere?
16: Es va perdre, bueno, perquè va ser una època una mica complicada, es van deixar de fer la processó, i llavors, clar, al deixar de fer-se la processó, pues el que són les catifes de flors, pues no es van fer. Mm-hmm. I potser van estar, 20 anys que no es va fer.
3: Déu-n'hi-do, però això són molts anys, eh?
16: Sí, mm-hmm. Sí, però... després va anar canviant tot, no només, no solament aquí a Ripollet, sinó tot en general. Es van tornar a promocionar més les processons i, bueno, es va tornar a recuperar aquesta festa. No solament aquí, també altres llocs, molts altres llocs de Catalunya, també.
3: Hi ha algunes vegades, a més, en l'actualitat, que es vol dissociar la part religiosa de la part festiva, però, de fet, continuen estant molt vinculades, no?
16: Sí, perquè el Corpus té una part festiva, o diem-li popular, que és la, doncs, de tots els actes que es fan al carrer, com és les catifes, altres participants que participen de cultura popular, i doncs també la participació, que és el que la fa popular, dels veïns dels carrers. Vale? I llavors té la part religiosa, que també és la processó que passa pel carrer.
3: Doncs comencem, hi ha una part que és de funcionament, que ja ho hem dit, el preparar les flors, no només flors, serradures, sals, colorants, mil coses, però tenim doncs allò tan bonic com és l'ou com balla, no? Mm-hmm. Això és el dissabte a la una, era?
16: Sí, s'inaugura el dissabte a la una, i bueno, ara entre avui i demà es rementarà tota la font
0: perquè estigui tot ben bonic.
3: Jo t'he de dir que com a nen recordo que quan jo era petit i ho veia, doncs era una cosa que cridava molt l'atenció, sí, no?
0: Clar,
3: aquell ou que...
0: Clar. La cavalla, cavalla, és cavalla sobre del raig d'aigua.
3: I, i a més aquí teniu un absis, que és un raconet que guarniu
0: molt bonic,
3: molt bonic, i després allà hi posem l'ou, que ja m'ha explicat que té la seva màgia, eh?
0: Sí, home, clar.
3: Doncs això ja sabem que és el dissabte, que és aquell dia doncs, que comença doncs, el que és ja la tallada de flors, i a més doncs, la parròquia també fa les seves activitats, espais amb encant des de l'Ajuntament també, però tenim doncs aquesta part que feu vosaltres, anem a desgranar una mica pam a pam des de Ripollet Cultura i Tradició, aquesta preparació de les catifes.
0: A veure, la preparació no sols... Aquí, en el programa surt, clar, que és dissabte, la preparació de la tallada de flors i la recollida de materials de tots els carrers que es fan i l'elaboració de les catifes el diumenge. Però el que no es veu ni surt en el programa és tota la preparació, com tu deies, dels materials, de tenyir tots aquests materials.
3: Que, per cert, quan es va cremar...
0: Perquè no solament és de flor.
3: Quan es va cremar tot el magatzem on tenia un material, ahir entenc que també...
0: Allà es va perdre molt material, molt, molt.
3: Que hagués servit per aquest any,
0: no? Que era servit perquè sempre quedava sobrant de material, tenyit, de viruta, serradura, tenyida, i sals, tenyides, i clar, tot això, tot aquest... aquesta que teníem al magatzem, pues s'ha perdut. I tenim menys, potser menys material.
3: Tens algun càlcul de quant material es necessita per guarnir tots els carrers de Ripollet? Perquè la gent entenc que ve allà a fer-los, però que sou vosaltres que els subministreu els materials.
0: Sí, bueno, es fa una reunió preparatòria abans, ja la vam fer, ja fa 10 dies o 15 dies, i clar, més o menys cada un ja sap el que necessita. Llavors, el dissabte a la tarda, mentre es talla tota la flor, doncs es van recollint els materials tenyits, o sigui, serradura, viruta i tot això, i ells, més o menys, s'emporten el que necessiten de cada carrer.
3: Quants sacs? Quants camions?
0: Sí, són caixes de material.
3: Com quantes caixes pot haver?
0: Sí, bueno, no ho sé, no ho he comptat, però... Però clar, és molt.
3: Moltes. I això d'on ho traieu, per cert?
0: A veure, l'encenall ens el proporciona una fusteria i bueno, a saques, i tenim allà per anar tenyint.
3: Sí, però com ho tenyiu, això?
0: A veure, es fa amb uns bidons amb pintura a l'aigua, amb uns bidons grans, d'aquests industrials, i es fa el color. Llavors, quan està fet el color, que és, això és immediat, llavors es tira la viruta o la serradura. Està dos dies a dintre i els dos dies es treu amb uns assecadors que tenim i s'estenen per assecar-se. Quan està sec, s'encapsa.
3: Això fa quant de temps?
0: Des del febrer.
3: Des del febrer.
0: Des del mes de febrer. Vale. Per això dic que és important saber que no és solament aquell dia.
3: Clar, que
0: la
3: no
0: feina.
3: És, no ho demana no, per no. Amazon i ja ho
0: no,
3: tens. Ja, ja.
0: Exacte, que hi ha tot una preparació abans.
3: Sí, sí. Molt bé, doncs estem parlant sobretot... El que més costa de tot això aquí, què és, de tenyir o de preparar?
0: Costa tenyir, perquè és molt, molt laboriós. A part, abans de tenyir, has de cribar o garballar el que és, perquè te'l donen... O sigui,
3: en brut,
0: clar. O sigui, barrejat, serradura i viruta. Llavors, has de passar amb un sedàs, separar el que queda viruta i serradura. I clar, tot això és molt temps.
3: I després està la part de la flor, eh? La flor natural, no?
0: La flor natural, que la flor natural arriba amb un camió... sempre la porten de Múrcia, un camió que va repartint per tots els pobles on fan les catifes.
3: I la flor t'arriba sencera? O
0: sí,
3: ja t'arriba...
0: amb capses, amb unes capses molt grans. És bàsicament clavell de diferents colors, que és el que va més bé.
3: Però t'arriba el clavell que s'ha de desplomar? Per
0: sí, s'ha de desfollar.
3: Ostres, tu.
0: Clar. I aquest any s'ha d'encarregar molt més. Sí.
1: Com?
0: S'han encarregat més quantitat.
1: Ah, s'han encarregat
0: més. Per suplir una mica la falta de la viruta, que potser hauria anat una mica just.
1: I així que ens puguis dir quin tipus de motius o de carrers i de catifes ens trobarem?
0: Bueno, ens trobarem, cada carrer fa el seu dibuix, hi haurà dibuixos geomètrics de coses naturals, de flors, bé, variat, com sempre.
1: I la catifa de l'entitat, què serà aquest any?
0: Aquesta sí que... Bueno, només et puc dir una cosa, ¿vale?
1: Sí.
0: És Gaudí i Corpus.
1: Ahà.
0: Perquè és l'any Gaudí. Només dic això, que hi haurà Gaudí, però relacionat amb Corpus.
1: Molt bé.
0: És un disseny molt bonic, eh? Molt bonic. Esperem que es pugui fer.
1: És original, teu?
0: Sí, sí, és un dibuix original i express per aquest dia.
1: Sé que ets una persona molt modesta, deixa'm que jo digui que ets un artista, pintor, dibuixant, etc., pessebrista, i en el tema catifaire ets un mestre reconegut internacionalment, deixa'm que ho digui, després et preguntaré alguna cosa també molt, molt interessant que faràs, i després també doncs, la singularitat d'aquests dissenys que feu, que no és allò agafo el Pantocràtor i el faig, sinó que s'ha de versionar, per dir-ho així,
0: clar.
1: Per poder ajustar a aquest tipus de disseny. I està realment, doncs, sempre hi ha cada any una sorpresa, en aquest any doncs, tenim moltes ganes de veure
0: aquest disseny. Esperem que es pugui fer i que el temps ho permeti, perquè és un disseny molt bonic, amb molt de detall, o sigui, és molt detallat, i esperem que es pugui fer. Perquè...
1: Sí, perquè recordo alguns dels que has fet que, com dic jo, semblava una fotografia, eh?
0: Sí, perquè
1: de vegades parlem de dissenys geomètrics, doncs, que, doncs clar, doncs, treballes, doncs, com dic jo, a centímetres, i tu quasi treballes a píxels, eh?
0: Sí,
1: és a dir, treballes com a punts, eh? I llavors doncs, es crea aquesta gradació, com dic jo, quasi fotogràfica. I després, per desgràcia, no deixa ser un art efímer, eh? Perquè això després passa la processó o passa la ventada i adeu-siau, no?
0: Sí,
1: és com les falles, que dius, que maques que són, però després les cremen, no?
0: Sí, sí.
1: Quina llàstima
0: és el mateix final que es destrueix.
1: Quina llàstima no poder indultar una catifa i deixar-la tot l'any, eh?
0: Sí.
1: Però no podria.
0: No podem.
1: Bueno, però també és la gràcia, no?
0: Sí, clar. És, a veure, és el sentit que ha tingut sempre i, bueno, i que té la seva lògica.
1: Sí. I ja sé que fa tants anys que ho fas, com que ja et sembla normal, però no hem d'oblidar que cada any doncs, la gent està esperant el diumenge a sortir i quan et trobes tota aquella gent pel carrer, què penses, Pere?
0: Bueno...
1: Els que s'ho miren, parlo dels que s'ho miren.
0: Sí, sí, també. Sí. No, que, bueno, que penso que atrau, que és una cosa molt vistosa, molt, a veure, que crida l'atenció i per això atrau a moltes persones i que, bueno, és una mica sentir-te una mica satisfet de l'esforç i el treball que costa fer-ho, que llavors doncs, la gent ho pugui veure.
1: Sí. I parlem també de tots aquests voluntaris, tota aquesta gent doncs, que es van sumar al carro ara fa doncs, 10-15 anys quan veu reprendre aquesta activitat i que continuen cada any doncs, dient, doncs mira, som jo sé, els sardanistes, recordo, o els aragonesos, o els del bàsquet, han hagut també moltes vegades entitats o carrers que pensen doncs, perquè és el seu aniversari o perquè doncs, volen contribuir amb una petita o gran catifa, doncs també el posar en valor aquesta gent. Doncs com col·labora i quin és el seu paper, Pere?
0: Bueno, aquí, aviam, com que està obert, sempre ha estat obert a tothom qui vulgui participar, doncs hi han participat diferents entitats, hi participen escoles, també algunes escoles. Nosaltres sempre... l'esperit d'aquesta festa és que hi pugui participar tothom que vulgui i nosaltres contents doncs, de que hi hagi doncs, la major col·laboració possible, per això hem col·laborat amb totes les entitats que doncs han volgut afegir-s'hi en aquesta festa.
1: Per cert, Pere, que les catifes no són només qüestió de Corpus, hi ha catifes tot l'any, també sí, per altres motius sí. festius, i tu a més has anat a, ara mateix has estat a Menorca,
0: sí,
1: pot ser?
0: Sí, sí, sí.
1: Què vas fer allà?
0: A Menorca és, bueno, és la població menorquina d'Es Castell, que està molt a la vora de Mahó, uh-huh. i fan una espècie de... lo de Girona temps de flors, tot ornamenten tot les cases, els balcons, patis i tot això. Llavors, clar, com que jo conec molt l'ajuntament d'allà, vaig parlar i tal, i bueno, l'any passat va ser la primera vegada que hi vam anar, eh? I va ser també molt maca, la catifa que cada any dediquen un tema, no? aquest event, no? I l'any passat era el camp i aquest any era la música. I també la vam fer aquest any.
1: Hi ha un tema de plena actualitat que uneix Gaudí, val? Aniversari de Gaudí, sí, sí. I a més resulta que tenim una visita superimportant a Barcelona, com és el Sant Pare.
0: Sí.
1: Sé que tu també hi haurà una catifa, pot ser?
0: Sí, sí.
1: Doncs què faràs tu ahir i què ens pots dir?
0: També es fa una catifa, que també hi ha Gaudí, eh? Hi ha Gaudí i que està mirant, s'està mirant la torre que ell no va veure, la torre que s'inaugura.
1: Però que és com imaginar-se que
0: ell, o sigui,

0: el gaudir en la processó de Corpus.
1: Ah,
0: ara ja t'ho dic.
1: Això és, clar. Això és una llicència que us heu pres, sí. Ojalà, no? Sí.
0: Doncs en aquesta altra està ell mirant-se la torre de Jesucrist, que és, sí, la que s'inaugura. Uh-huh. I una mica més al fons es veu la Torre de Maria.
1: I què fas tu ahir en aquesta catifa?
0: A Gaudí. Jo faig la figura.
1: Això ho feu entre tota la federació,
0: sí,
1: imagino?
0: Sí, però jo faig les figures. I aquesta es fa conjunta amb la federació.
1: I què es veu? Gaudí d'esquena, imagino?
0: No,
1: Gaudí
0: no,
1: de perfil?
0: De cara, sí, mirant, sí. Sí.
1: I on t'has basat? Perquè això, clar, això ha hagut de crear tot un bosset.
0: Sí, bueno, aviam, són dissenys que vas fent proves i proves i al final...
1: Vull, suposo inspirat en alguna fotografia.
0: Sí, sí, sí, perquè, per exemple, la d'aquí està inspirada en una foto real, uh-huh, de Gaudí a la processó de Corpus de Barcelona.
1: Ah.
0: Vale? Això està tret d'una foto real. Sí, i la d'aquí, ai, la de la Sagrada Família també.
1: On està, anirà, de la Sagrada Família?
0: Al costat de la, d'on, bueno, al costat...
1: Diem fora, fora del recinte.
0: Fora, eh? Però on al costat de l'entrada de la façana de la Passió.
1: Això és el carrer Marina?
0: Espera't, ara no sé mai quin és, si és el Marina 1 o l'altre... O sigui, clar, dona dues places.
1: Uh-huh.
0: No? La del Naixement, uh-huh, i la de la Passió.
1: La façana antiga o la moderna?
0: La nova. De la Passió, uh-huh, vale?
1: Molt bé.
0: Al costat, a l'entrada principal.
1: Molt bé. I entenem que amb la de gent que hi haurà, que això estarà com protegit,
0: sí, sí,
1: etcètera,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, doncs, tindrà...
0: No, a veure, que des de fa no sé quant temps que vam tenir que donar tots els dats, els datos de cada persona que anirà allà...
1: Quan la començareu a fer, per cert?
0: El dia abans, el dia 9, que és dimarts... Dimarts.
1: Perquè
0: i la visita és el dimecres.
1: El dimecres és quan és la benedicció, crec,
0: sí,
1: que és el migdia, no?
0: Sí.
1: És el migdia, per tant, ara
0: a la tarda és.
1: A la tarda, serà com 24 hores,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: que haurà,
0: sí,
1: de resistir allà,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Quin, sí, patir, eh?
0: I llavors estarem allà a l'hora.
1: Quanta gent calcules?
0: A l'hora de la cerimònia, també.
1: Quanta gent calcules que hi sereu?
0: Sembla que són 20 i alguna cosa, 25, em sembla.
1: I tindràs el privilegi també d'estar dins, sí, de la Sagrada, sí, Família, sí, en el, sí, moment de la inauguració. Sí. Vull dir, és una cosa... Realment només passa un cop cas.
0: Bueno, ja és la segona, serà la segona vegada que hi està, perquè quan es va fer la consagració de tot, uh-huh, l'edifici... Que va venir
1: quan es va tancar, no?
0: L'altre, uh-huh, Sant Pare, uh-huh, doncs també hi vaig estar-hi, sí. Ja serà la segona vegada.
1: Bé, sabem que a més tu ets una persona creient, uh-huh, sabem que ets una persona també, doncs, que ho vius també des de la part de vista religiosa, en tot cas per tu, en persona, què significarà aquest dia? Estan fent la catifa i després estan,
0: home,
1: allà dins a la inauguració.
0: Home, això és un privilegi, és un privilegi molt, molt gran, i clar, fer una catifa amb la visita del Sant Pare no passa cada dia. Això és un privilegi únic.
1: A
0: igual
1: més...
0: que va ser un privilegi únic també fer la catifa davant de l'altar major del Vaticà, que no s'havia fet mai. I vaig fer la figura del model que ens van donar. I això és un altre privilegi també, molt important. Per mi, eh? Per mi. Perquè, que, clar, el lloc, és que el lloc en si també és un privilegi. Tant la Sagrada Família com el Vaticà.
1: Estem segurs que si Gaudí veiés avui el seu somni al final, doncs, culminat pràcticament, i a més, com continua sent de vigent la seva obra i com el món sencer se'l mira, realment segur,
0: sí, sí,
1: que,
0: sí,
1: tindria una
0: gran satisfacció. És el que vol representar justament aquesta catifa, mm-hmm, que està ell mirant el que ell ha fet.
1: Però no és un iric, sinó que directament és com si estigués ara, no?
0: Exacte, mm-hmm, exacte.
1: Molt bé, doncs realment molt emocionant, molt interessant, i res, espera, que tenim més ganes que mai de veure les catifes, al carrer. I
0: bueno, esperem que tot vagi bé, perquè, és clar, ja saps que tot el que es fa al carrer té el perill de la inclemència del temps.
1: Sí, però bueno, mira, la calor afluixa una mica, i per molt que tu diguis que creus que plourà, esperem que no.
0: Bueno, esperem, però que no faci vent, també, perquè el vent és molt dolent, també. Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ja t'ha passat, les has passat totes, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Què hi farem?
0: Sí.
1: Doncs, moltíssim moltíssimes gràcies. No ens deixem res, no?
0: No, crec que no.
1: Doncs moltes gràcies a Pere Padró, president de Ripollet Cultura i Tradició, per parlar del Corpus de Ripollet, aquesta tradició recuperada, aquesta festa d'interès turístic, i també perquè el nucli antic de Ripollet lluirà

0: com mai, amb aquestes flors i aquests colors i amb aquests dissenys fets per tanta gent amb tantes ganes, amb tanta bona voluntat i també amb tant de talent com el que tens, Pere. Per cert, que m'he deixat l'exposició de l'any passat, de l'exposició que teniu d'acció fotogràfica de l'any passat, eh? Vull dir, també perquè
1: és una col·laboració, hi ha la mostra de fotografies
0: molt maca que teniu cada
1: any. I els trabucaires
0: que també, doncs, despertaran a tothom, que fan, a mi personalment em fan una mica de ràbia, però això ja és un altre tema. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres,
0: i l'enhorabona.
1: Gràcies, gràcies.
2: El 91.3, info setmanal.
3: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
4: Va, cago en la mare que et va matricular!
3: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
5: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisió en Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
2: El 91.3, info setmanal.
0: És un quart de set i tinc l'estudi, que això és, com dic jo, Blancaneus i els set nans, perquè l'hem remodelat tot per donar cabuda a tantíssima gent, perquè tenim una petita representació del grup infantil d'Amics del Teatre, encapçalat per la seva directora, Maica Aguado. Bona tarda, benvinguda.
6: Bona tarda, gràcies.
0: L'enhorabona, com sempre, per mantenir viu aquest teatre des de tan petitets, eh?
6: Moltes gràcies.
0: I aquest diamant més gran del món, tot a punt ja per l'estrena.
6: Tot a punt ja. Ja estem a les portes, eh? D'estrenar.
0: Molt bé, les tinc aquí molt contentes, eh?
6: Sí, molt.
0: Comencem, si et sembla, saludant a la més gran, la Mercè. Què tal? Benvinguda.
7: Moltes gràcies.
0: Tu vas començar també tan petita com elles, no?
7: Molt més.
0: Molt més petita encara, no? A quina edat vas començar tu, Mercè Almirall?
7: Encara no arriba a un any.
0: Madre mia, i te'n recordes o... Què t'han explicat? Què feies quan tenies un any en el teatre?
7: Bé, la primera hora que vaig ser va ser Els Pastorets, on feia de poble.
0: Imagina't, no? De com de nen petit, petit, petit en aquell poble, no? Mm-hmm. Molt bé. I ara, de què fas en aquesta obra, El diamant més gran del món?
7: De Sargenta Cris.
0: Mm-hmm. És una obra, de tota manera, que hi ha tanta gent que tots, d'alguna manera, són protagonistes, no? Però tu deus tenir, com a persona més gran, una mica més de paper, no?
7: No del tot.
0: No del tot?
7: Està bastant ben repartit.
0: Està tot molt repartit. Molt bé. Deixa'm saludar-les a totes, vale? Tu ets la Mercè Almirall. Quina edat tens, per cert, Mercè?
7: 12 anys.
0: 12 anys, molt bé. Al seu costat està l'Àlex.
6: Àlex.
0: Que és l'Àlex Lamana, eh?
8: Sí.
0: Que ets actriu, també, eh?
8: Sí,
0: és actriu. I, a més, de què fas, tu?
8: Jo de lladre.
0: Mhm. Molt bé. Saps el que és ser un lladre? Saps el que és un lladre?
8: Sí. Com robar coses, però que són molt valuoses.
0: Bueno, hi ha lladres que roben coses poc valuoses, però tu vols robar el diamant més gran del món, no?
8: Sí.
0: Després preguntarem. Al teu costat està la Ivet Llargués.
9: Sí.
0: Què tal, Ivet?
9: Bé.
0: Tu de què fas?
9: De policia i em dic Rosa.
0: Ah, el teu personatge es diu Rosa, és que m'havies deixat descol·locat. I tu series la que persegueixes el lladre, no?
9: Sí.
0: Molt bé. Al teu costat està la Gala, que és la teva germana més, no? Coincideix? La Gala Llargués, també. De què fas, Gala?
10: De nena d'aniversari.
0: Ah, és veritat que vosaltres dues esteu en un aniversari, no? Amb tu, no? Amb l'altra, no?
10: Sí.
0: Esteu en un aniversari.
10: Sí.
0: I què fas en aquest aniversari? Però no, no representa que és el teu aniversari, no?
10: No, és de una altra nena que es diu...
11: Alexia,
10: que fa les espelmes i nosaltres portem els regals.
0: Molt bé, i tu com et dius, Rita?
11: Rita,
0: com et dius?
11: Rita Martínez López.
0: Molt bé, Martínez. Perfecte, Rita. Molt bé, i tu fas també de nena del cumple, eh?
11: Sí.
0: Molt bé.
11: Ho tenim aquí.
0: però no és la que fa anys, és una altra. Molt bé, perfecte. Doncs anem al principi, amb la Maica. Doncs parla'ns de què és... No, no passa res. Què és aquesta obra, El diamant més gran del món, Maica?
6: Doncs és una història molt divertida, de molt ritme, entrades i sortides, és infinitat de nens a l'escenari, i bueno, es basa d'uns lladres que volen entrar en un museu, i una policia, un grup de policies...
10: Són dos policies.
6: Que també volen atrapar aquests lladres. Però mira quina coincidència, que s'està celebrant alhora una festa d'aniversari molt simpàtica i molt graciosa, amb l'Alexia, que és la protagonista de la festa.
10: Sí.
6: I es diu aquí, com es diu l'Alexia?
10: Anna.
6: L'Anna, molt bé. I hi ha una repartidora que portarà un regal molt especial.
0: Ui, i jo imagino que això és una cosa enredada, perquè clar, uns estan celebrant l'aniversari, uns altres suposos aprofiten aquest moment per intentar robar per allà al mig, no?
6: Algo així,
0: i el diamant, i de qui és el diamant aquest?
10: Pues d'un museu. Estan buscant el museu, el diamant.
0: Una pregunta, vosaltres sabeu què és un diamant?
7: Sí, és un mineral.
0: Molt bé. Què més en podeu dir? Per què serveixen els diamants?
7: Són bastant cars i són molt resistents. I si no m'equivoco, s'utilitzen per fer serres o coses així.
0: Perquè el diamant és el mineral més dur que existeix en el món i serveix, no hi ha res més dur que el diamant. I a més és molt maco, perquè brilla de moltes maneres, i aquest diamant surt a l'obra?
7: Sí,
6: surt en un museu,
10: però surt en quasi totes les parts.
8: Va brillar una mica.
10: Saps que jo ara pasturejaré un angelet.
0: I jo, a veure, anem a veure. Diguem, anem a intentar entendre el tema. Oi? Hi ha una festa,
6: sí.
0: Val. I què té a veure la festa amb el museu?
6: No, primer comença un museu, amb els lladres...
10: Que brilla el
6: diamant. I llavors què passa?
10: Que venen un lladre.
6: La policia ve a buscar... els lladres, no?
10: Sí.
6: I què passa? Que es pensa la policia que estan amagats allà a la festa d'aniversari? Aquí ve la trama
10: però,
6: d'aquí.
10: Jo pregunto.
0: I llavors, la gent del públic, clar, la gent del públic ho veu. Veu què està passant.
6: Tot.
0: Ho està veient tot. I llavors, d'alguna manera... Però què passa? Els policies no s'enteren.
7: No del tot.
0: Sí.
6: Volen parlar molt.
0: Vale. No vull que m'expliqui. Bueno, en qualsevol cas, jo penso que de plorar no és aquesta obra, no?
10: No.
6: Per morir-se de riure, diuen, no?
0: Per
6: morir-se de riure.
0: Sí.
10: Perquè la patidora porta un regal, que és per l'Anna, que és
0: Ara, Rita, un segonet. Ara anem a intentar que parlin tots. Després parlo amb tu. Després et faig una entrevista a tu sola. Comencem en primer lloc per la Mercè. De la teva edat, quan sou?
7: De la meva edat som la protagonista, encara que no sé si té 12 o 13.
6: L'Alexia? És més gran, l'Alexia.
7: Sí, crec que
6: l'Alexia té 13.
7: Òbviament estic jo. Després la Míriam, la Júlia i la meva cosina Aina, encara que elles encara no els han fet.
0: Però sobre 12 anys, molt bé. I per sota teniu...
6: Tenim de 9 anys.
0: Les més petites, Vull saber les edats. Anem a veure. L'Àlex, quina edat tens tu?
12: Jo, 7 i mig.
0: 7 i mig. Bueno, tu ja comences a ser vella, ja, eh? La Ivet, quina edat té, la Ivet?
13: Tinc 6 anys.
0: 6 anys, molt bé. Però són unes nenes molt crescudes, jo us veig molt crescudes. La Gala Llargués, quina edat tens, Gala?
14: 3 anys.
6: 3
0: anys?
6: No, 4
0: anys. 4. Ja em pensava dir, no pot ser això. I la Rita, quants anys tens tu?
15: 4.
0: 4 anys, molt bé.
15: 4, 2, 4.
0: Llavors vosaltres... Ara deixa'm que faci una pregunta que us farà molta ràbia.
6: A veure.
0: Que és, Rita, què vols ser de ser gran? De gran què vols ser? Lladre o policia? Anem a veure, anem a fer una enquesta. La Gala, tu de gran què vols ser, lladre o policia?
16: Policia.
0: Policia, anem a veure.
17: Jo també quiero ser policia.
0: Tu policia, molt bé. La Ivet, què vol ser, de gran, lladre o policia?
18: Policia.
0: Clar, és que aquesta pregunta, com diguis lladre, molt bé. I l'Àlex, què vol ser, de gran, lladre o policia?
19: Però és en realitat o...
6: No, és una...
0: És broma, és broma. Una cosa de broma.
19: Ah, pues lladre.
0: Digues que sí. Molt bé, m'interessa aquesta resposta. Clar, perquè diguem, la pregunta és, què volen fer els lladres amb el diamant?
19: Nosaltres volem com... jo em vull comprar... bueno, em vull anar a Nova York.
0: Clar, tu el diamant que no és teu, tu te'l vols quedar per vendre'l, sí, perquè et donin diners, imagino, no?
19: Sí, sí. I que me'n vagi a Nova York a fer un viatge.
20: També va un que vol comprar llaminadures.
19: Llaminadures!
0: Bueno, però llavors la pregunta... La pregunta és...
19: Bueno,
0: llavors, la pregunta és, això de robar, penseu que està bé o malament?
19: Fatal. Malament, molt, vale, molt malament.
0: I llavors, sabeu allò que diuen, que qui la fa, la paga? Ho heu sentit, això, alguna vegada? Sí. Vull dir que, ara, cal, si un diamant no és teu, no l'has d'agafar, per moltes ganes que t'entrin, o que ningú, ningú està mirant, ara me l'emporto, perquè què passa després?
20: Perquè després et posen a la presó.
0: Et poden posar a la presó, no és plan.
20: Multa.
0: Multa, no pot ser, no pot ser, no pot ser. Encara que siguis petita, no es pot robar, això no. Està clar.
19: Yes.
0: Molt bé, llavors ara...
19: Jo perquè després venen les pitxes, després dones els lladres...
0: Claro. I què passa aquí...
19: Posen a la presó.
0: Molt bé, llavors jo vull saber també. Vull saber. Anem a veure, ja sé que no tens tampoc molt de paper, Mercè, però ha costat molt d'aprendre aquesta obra.
20: No.
0: Molt bé.
19: No gaire. Molt bé. No gaire, però no tant.
0: Molt bé. I després, la resta de us costa, diguem, aprendre el paper o saber quan heu d'entrar, què heu de fer...
19: Ens equivoquem una mica i anem una mica tard.
0: Clar, i llavors quan us equivoqueu, què passa? Dona per riure...
19: En riem, els
0: riem... Però, a veure, hi ha algú que està... Anem a veure, i nervis, passeu? A veure, anem a veure l'Àlex. L'Àlex, tu passes nervis?
21: Molts nervis.
0: Nervis, no? I després, lo de l'estrena fa una miqueta de respecte, no?
21: Sí, que... i llavors, pues, que és algú que aprens, però quan ho proves ja com que ja treus els nervis.
0: És la primera obra que fas?
21: Jo no.
0: Ja has fet una altra. Què havies fet? Què havies fet?
21: Els pastorets.
0: Molt bé, i et va agradar?
21: Sí,
19: i també el Castell amb Bruixa.
0: I què et va agradar més?
21: He fet dos més.
0: I què et va agradar més de les teves obres anteriors? Què és el que més t'agrada? Diuen que agraden molt els aplaudiments.
21: Per mi no.
0: No?
21: Per mi em fa una miqueta més de nervis, perquè sí? Com que a primer em fa una miqueta de nervis, però quan aplaudeixen, pues que em fa una miqueta... de vergonyeta.
0: Claro, és normal.
19: És normal.
0: I després...
19: A mi no em fa mal, a mi no em fa res com ven el meu amic en Noel a veure com era la pilotilla.
0: I després la Ivet, a tu què és el que més t'agrada del teatre?
22: M'agrada fer obres... De tot una mica.
0: De tot una mica. I de... Havies fet teatre abans?
22: Sí, dos obres.
0: Sí.
22: Els pastorets i un castell embruixat.
0: I sí, quina t'agrada més de les tres? El castell embruixat, els pastorets o aquesta que faràs?
19: I també...
0: Un segonet, deixa parlar a la companya, després veig amb tu.
22: M'agrada la que estem fent ara.
0: T'agrada aquesta, no? Això està bé, això queda molt bé, eh? L'última sempre és la que has de dir que t'agrada més, molt bé. I després la Gala, tu, en els teus anys d'experiència que tens, diem, quantes obres has fet fins ara?
23: Tres
0: obres, ja? Tu també vas començar, diguem, abans dels 20 anys ja feies teatre, tu, no? Bueno, jo diria que abans dels 3, diria, fins i tot, no?
23: Creo que sí.
0: Sí, i què has fet? Què has fet abans, Gala? Què has fet abans?
6: Digue-li.
0: Te'n recordes quines obres has fet?
6: Què vas fer l'any passat? Quina obra?
1: El castell embruixat, no?
4: El castell embruixat i els pastorets.
0: Sí, i què feies al castell embruixat, te'n recordes?
4: De piratilles.
16: Sí. Són piratilles amb un passeig.
0: M'han dit que feia molta por el castell embruixat o no feia molta
16: por? Sí, feia por.
4: Tenim una cosa aquí.
0: Sí, no, que hi havia coses que sí que feia
16: por. Jo no tenia vergonya.
0: I anem a veure, i ara la Rita... La Rita, quantes obres de teatre has fet abans que aquesta?
18: El pastel de vivent, els pastorets, la que estic fent, i també els piratilles.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé.
18: No es diu els piratilles.
6: I no t'has recordat, Rita, que has fet ara Inside Out?
18: Hola.
0: Oh, sí? Inside Out també ha sortit.
6: També ha sortit.
18: Sí, perquè era una edat que començava molt petita i després plovava, quan venia la Cristella plorava, estava plorant i després...
0: Vale, doncs ara jo, ja per acabar, vull que animeu a la gent a que us vingui a veure. Anem a veure. Comencem per la Rita. Va, tu vols que et vinguin a veure o que es quedin a casa?
18: Vull que em vinguin a veure en els cosins.
0: Molt bé, els teus cosins.
18: I la,
0: i la, i la Gala, tu a qui vols convidar que vingui? Qui vols que et vingui a veure?
24: A la Mercè.
0: La Mercè, qui és la Mercè?
18: Ella...
0: Ah, però ella ve segur,
6: sí,
0: no?
6: Seguríssim.
0: Ella ve segur. Laura, per què vols? És amiga teva?
18: Que va Laura, la teatre, la Laura.
0: Ah, molt bé. I la Ivet, tu qui dius que no pot faltar? Qui ha de venir? Gent que no et conegui, va. Jo que sé, gent que passa pel carrer, gent que busca perquè sigui, per buscar actors famosos, jo que sé.
18: Jo que sé.
0: Busca talentos, que li diuen...
18: Sí, jo
24: també
0: què
24: sé.
0: Jo
24: vull que
0: vinguin
24: els meus amics de l'escola.
0: Els teus amics de l'escola? De quina escola?
24: Del Martinet.
0: I ja els has dit, que t'han de venir a veure. Molt
18: jo
0: bé.
18: També vaig al Martinet, l'escola.
16: Jo, Ginesta, mala Júlia.
0: Digues que sí.
18: I l'Àlex... És que
0: si no... Ja estàs, noies. I l'Àlex, qui vol que et vingui? A qui convides que vingui?
24: A la gent del carrer i... Pues que hi ha un noi de la meva classe que jo pensava que no venia, però al final vindrà i pues que jo també vull que vinguin la gent de la meva classe.
0: Clar que sí. A tu quina classe vas? A quin col·le?
24: Jo, als Pinatons.
0: Molt bé, per tant aquí hi ha Martinet, Ginesta, Pinatons, em deixo alguna escola?
18: Ginesta, sí. Jo vaig
6: Sant Gabriel.
0: I Sant Gabriel, molt bé.
18: Jo vaig i el Sant Gabriel és el meu cosí.
0: Sabeu que la Maica abans era profe, no?
18: No.
24: No.
0: No. No sabeu que era profe?
18: No, no.
6: No parlo molt de la meva...
18: És que sempre m'equivoco
6: el meu passat íntim.
18: M'equivoco el nom, es quedaria.
6: Bueno, ara, doncs, practico una mica.
18: I jo m'equivoco el nom...
0: Molt bé.
6: A mi no
0: va. Bueno, doncs res, felicitar-te,
6: Gràcies.
0: Felicitar-te per aquesta colla de gent. A veure.
6: Gràcies per
0: l'oportunitat. Ja et dic jo que ho passarà molt bé la gent que us vingui a veure,
6: Sí.
0: Molt bé. I ara deixa'm que li deixi a la única que té una mica de tranquil·litat aquí, Que és la Mercè, que vull que ella convidi a la gent que us vingui a veure, quan us poden venir a veure i com poden trobar les entrades.
25: Jo convido a tothom, tot Ripollet, i si hi ha algú de Cerdanyola que també vingui.
18: Cerdanyola són els meus cosins, que són els Joanina.
0: Rita, ara... Mira això que ho faig aquí. Un silenci. Vamos.
25: I que, si no m'equivoco, les entrades estan a la pàgina web d'Amics del Teatre i podeu... I els dies de la que es farà l'obra... aquest cap de setmana.
0: Uh-huh. El dissabte...
18: I el diumenge.
0: Però és una representació dissabte?
18: No!
6: Sí, dissabte una.
0: A la tarda i diumenge matí tarda.
6: Matí tarda.
0: Sí. Molt bé. A més, m'han dit que és un preu que és molt econòmic. Bueno, que sí?
25: No sigueu garrepes.
18: No, és que...
0: Què sent?
6: Són 5 euros.
0: 5 eurillos de res.
6: Si això no te'ls gastes en res, amb una piruleta.
0: Clar.
18: Amb una piruleta i amb un gelat.
6: I amb un gelat,
0: però...
18: Amb un xupa-xup.
0: Que amb 5 euros no pots comprar-te un diamant.
6: No.
0: Doncs escolteu, noies, que ha estat un plaer. A més, què passa? En aquesta obra només surten noies? No,
18: surten
0: nois.
18: No, surten nois.
25: Ens hem deixat el sector masculí.
0: Vale.
18: Sí. Són
0: noies. No sé, pensava dir que potser només hi ha policies.
6: 3, 4, 5 nois.
0: Igual no surten.
18: No,
6: hi ha dos nens. Sí, de policia n'hi ha un.
18: Però hi ha
1: I la festa d'aniversari, dos més.
0: Molt ràpid.
1: El Lleó i el Clau. El Noah de Lladre i el Joan de...
0: Doncs ara sí que ho hem de deixar, perquè abans de marxar encara, avui és un... aquest cap de setmana, si sabeu que hi ha Corpus a Ripollet.
1: Sí, les flors.
0: Hi ha catifes als carrers. Sí. No me'n trenquis el micròfon. Jo també us convido que aneu a veure. I hi ha un últim protagonista d'aquest programa que encara no hem parlat, que és el mossèn Gassó, que és el rector de la parròquia de Ripollet, que ara també parlarà de que aquest cap de setmana doncs, també hi ha coses relacionades amb el Corpus i també es podrà pujar al campanar a veure'l. Doncs ara us dono les gràcies a totes, a tota la plana major avui aquí d'aquest grup infantil d'Amics del Teatre, a la Rita Martínez, a la Gala Llargués, a la Isabel, a la Ivet Llargués, a l'Àlex Lamana, a la Mercè Almirall i a la directora d'aquest Sarau, el diamant més gran del món, a la Maica Aguado. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que gaudiu molt moltes i que
1: gràcies.
0: Vagi molt bé l'estrena. I nosaltres, doncs, ja tot seguit, perquè quasi no tenim temps, anem a escoltar i veure l'entrevista amb mossèn Gassó, el rector de Ripollet, parlant-nos d'aquest Corpus a Ripollet, ja per acabar el programa d'avui.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
5: Veu, el 91.3. Veu, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
9: A veure, què no sona, papa?
5: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
9: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
5: Això. Però a quina hora és?
9: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
0: I volem parlar ara del Corpus des del punt de vista parroquial a través de la parròquia Sant Esteve i el seu rector, Josep Gassó. Bona tarda, benvingut.
11: Què tal? Bona tarda. Gràcies.
0: Ja preparats pel cap de setmana? Intens, eh?
11: Intens, molt, molt.
0: Molt rebé. Ja sabem que l'Església es mostra i a més es guarneix d'una manera especial per mostrar-se, per començar l'absis de l'Església allà i posen l'ou com balla, com sempre, no? Una tradició molt maca, no?
11: Guarneixen la font doncs, amb ornament de flor, herba i tot molt maco, i així aquest moment de que la pressió de l'aigua fa que aquest ou doncs, pugi, que representa en el fons és l'Eucaristia representada d'aquesta manera, eh? Si ho mirem, oi? És la font, el copó i després l'aigua que aixeca doncs, aquell ou buit de dintre d'allò que forma, doncs, recorda l'Eucaristia, l'elevació del capellà, allò que la forma l'aixeca i la missa, doncs una mica diríem és així una mica...
0: Una tradició,
11: molt maca.
0: Molt sí. Bonica, està clar. El dissabte ja tenim la primera missa i a més ja els repics de campanes, la il·luminació interior i exterior del campanar, doncs parli'ns una miqueta d'aquest dissabte.
11: Sí, doncs llavors el dissabte és la missa, diríem, de la vigília, com cada dissabte del diumenge, en aquest cas, doncs de la solemnitat del Corpus Christi, i llavors és la missa, diríem, la que toca de vigília, la normal, com cada vigília de festa. I llavors, doncs, donat doncs, aquest aconteixement, el campanar, aprofitant que és el segon any que està rehabilitat i les visites i tot això, la solemnitat de les campanes, els repics, hi ha, diríem, normals dels horaris, dels tocs d'avís de la missa, però després hi ha aquest repic general que farem doncs al vespre, oi, del dissabte, anunciant la solemnitat del dia següent, oi, que això es fa a la vigília. Llavors, doncs, el campanar il·luminat de dalt a baix, aquests 27 metres de llarg que té el campanar, doncs aquesta columna de llum per dintre, i a l'exterior també el cimbori de dalt doncs també està il·luminat, es veu a la nit, doncs serem maco, i com a novetat doncs està molt bé, no? Això del vespre. I bé, doncs això doncs forma part aquest, diríem, aquest interès que hi ha, i vull dir-ho d'una manera no egoista, dic, per part meva també, de fer tot el possible que aquestes coses, oi, es puguin anar doncs veient, participant, disfrutant també la comunitat, el poble, el municipi, oi, ja que això és patrimoni cultural local, aquesta rehabilitació que hi ha hagut, doncs el campanar, doncs això, i és bo doncs que la gent ho vegi i sàpiga el que realment hi ha a la parròquia, a l'església, a la sacristia, doncs a aquests llocs que normalment no es veuen i que ara doncs en parlarem també una miqueta.
0: Això ja serà el diumenge, que és el dia gros, eh? És el dia, sí, de Corpus, perquè tindrem ja els carrers guarnits amb les catifes, això, que fan des dels catifaires de Ripollet, i tenim el que pròpiament és de la parròquia, doncs durant tot el dia van havent diferents doncs repics. Per cert, hi ha una cosa interessant, és que aquell matí també està Càritas amb un estant, no?, a la porta de l'església.
11: Sí, exacte, a la plaça de l'església, doncs Càritas parroquial, que representa la diocesana, doncs amb voluntaris, i allà doncs ensenyant, explicaran, doncs més o menys hi ha unes cartelleres també que anunciaran totes aquestes activitats que es fan des de Càritas parroquial, perquè sembla que no hi ha res, però hi ha molt, perquè els tècnics, psicòlegs, psicòlogues, acompanyaments, doncs, amb persones i mares, infants, i tot, psicòlogues, tot això, doncs és una feina que fan durant l'any molt important, i llavors tot això també s'ha d'anar donant a conèixer una mica més perquè se sàpigui aquesta realitat que hi és, ja que el Corpus és el dia també de la caritat fraterna, doncs també doncs que sigui doncs realment així, aquesta fraternitat, oi, d'acompanyar, ajudar doncs a tot el que es pugui, el que es pugui. El fem de Càritas, doncs no solucionem, però sí que s'ajuda amb el que es pot, oi? Uh-huh. I diferents camps i d'allò molt interessant, això sí, eh?
0: Ballada de sardanes també.
11: Després hi ha la ballada de sardanes a 11:45, eh? I per a les 11 hi ha hagut el repic general, diríem, del propi de la festa, la ballada de les sardanes, que també és molt important, perquè no oblidem que nosaltres tenim unes arrels importants doncs al nostre país, oi, de costums, tradicions, música, cants, festes, tot això, i el Corpus és una sense dels molt antiga i amb una tradició molt important també, i la part religiosa, però la part popular que és important també, la direm, la del carrer, oi? La processó, tot allò, però també és la festa popular al carrer, és un dia, diríem, doblement festiu, eh? La litúrgia, però després també doncs la part popular, doncs a la processó, acompanyats dels gegants, dels grallers dels gegants, els capgrossos, la banda de música, i doncs tot això, de mica en mica, aviam si cada any podem anar ampliant una miqueta més la part popular, que suposo que sí que ho podrem anar fent, perquè tot, doncs, necessita un temps per anar fent les coses, donat, doncs, els moments que ens trobem, doncs, també podem fer el que podem, però, bueno, doncs, bé, doncs, això, la processó. Després hi haurà una novetat, també, quan, abans d'acabar, entrar a l'església, abans de la benedicció final, hi haurà el ball, doncs, dels gegants i capgrossos allà al carrer Nou, una parada, i allà faran el ball, ballaran doncs els gegants, els camarossos també acompanyant dels grallers i la banda de música també, una part que no s'havia fet i aquest any doncs també es farà.
0: Seguim una mica l'ordre cronològic. A les 12 és la primera de les dues cites importants de la jornada a la parròquia, ja el que són les portes obertes, pujada al campanar, com ja hem avançat, perquè no es fa només en aquesta hora sinó també es fa en altres moments, i després també les portes obertes per visitar doncs tota aquesta part més patrimonial i més doncs de l'interior, no? De les, de les entranyes de l'església. En què consistirà aquesta visita i com s'organitza?
11: Sí, diguem que jo de fa un temps, de fa uns anys cap aquí, que he anat dient el tresor artístic, el tresor litúrgic, perquè bueno, de fet, els catedrals, les esglésies, es diu així, oi? El tresor parroquial, perquè la gent sàpiga, la parròquia sàpiga, la feligresia, quan jo parlo de la parròquia, de la feligresia, de la gent, no només pels que venen a missa, sinó per tots, està pensat que és per tothom, és a dir, què farem amb això de les portes obertes? Doncs cada any anar mirant d'ampliar perquè es vegin més les, el patrimoni doncs parroquial, patrimoni parroquial litúrgic, que són doncs ornaments, hi ha ornaments de diferents moments a la història de l'Església avui, i de, els objectes litúrgics, com poden ser, com són, els calze, les patenes, les custòdies, o sigui, a la parròquia n'hi ha dues de custòdies. Una, que és, diríem, la gòtica, la més antiga, que és la que ara s'ha fet una rehabilitació, en un any, doncs, que s'han anat rehabilitant, doncs, la custòdia i uns canelobres, doncs, antics, també, que els vaig poder aconseguir de fer aquí, però, bueno, doncs, això és el que afegirem aquest any, que no s'havia vist encara mai perquè no estava rehabilitat. Aquesta custòdia és la gòtica, diríem, que ha quedat molt bé, ha quedat molt bé, molt ben restaurada, neta, polida, tal com havia de ser aquest objecte. Després hi ha una altra, que és la de plata, que en diem, que pareix de plata, és d'una ofrena que va haver l'any 1963, que és, diríem, sí, és gòtica, aquesta és moderna, però recorda també, jo dic, l'Antic Testament, que és la que ha anat sortint doncs, aquests anys, perquè estava en condicions bones, oi? I l'altra perquè estava rehabilitant. I llavors, perquè es vegi, un any en farem una, un any un altre, així anem alternant. Bueno, a part d'això, doncs, el presbiteri, que és el lloc doncs, ja on hi ha l'altar, la seu, el cadirà, hi ha doncs, el presbiteri, un armari que es va recuperar doncs, uns llocs doncs, tapiat que estava doncs, de paret i tot, ho van buidar i es va fer un armari que se suposa que aquí devien guardar doncs, els monjos, que això havia donat ser un monestir, llibres o el que fos, i llavors ho vaig fer buidar tot, netejar tot, i allà hem fet doncs, una, com una vitrina doncs, amb seguretat, oi? I allà hi ha la resta doncs, diríem, d'altres coses que són que han d'estar doncs, ben custodiades, en calzes, patenes, cupons, diferents coses, el joier de la Mare de Déu, que ofrenes que doncs, també han anat oferint doncs, persones, famílies, oi, que han d'estar custodiades, doncs allí poc o molt es veurà tot el que hi ha, oi, arreglat i polit, diríem net, perquè aquestes coses s'han d'anar netejant de mica en mica, perquè la humitat és la gran traïdora d'aquestes coses, perquè has d'anar, fa que s'ennegreixi una miqueta, bueno, doncs això el presbiteri. Després a la sacristia, doncs ara ja fa uns 3 anys, o sigui, hi ha uns armaris nous que són propis de sacristia, que hi ha els armaris doncs, dels ornaments, armaris doncs, que hi ha els llibres i alguns altres objectes. Hi ha una vitrina que hi ha doncs, dues arquetes que és pel Dijous Sant i l'altra doncs, com un sagrari. Hi ha també les sacres dels altars antics que hi havia hagut, unes que són gòtiques, unes que són més, diríem, mitjavals, així una mica, són no molt antigues, però estan bé, són maques, són daurades, i hi ha unes, diríem, de fusta, diríem, hi ha tres temps, oi? Tres maneres diferents. Tot això també es veurà. I hi ha altres objectes que hi ha per allí, que es anirà veient, no? I aquesta sacristia, ara fa uns anys que hi ha una creu, diríem, moderna, actual, doncs és maca, oi, que se presideix, diríem, la, que és la que hi ha d'haver-hi, doncs a la sacristia, i que en Quaresma i Pasqua està el presbiteri i ara doncs estarà doncs, el conjunt de la sacristia. I altres ornaments i coses que hi hauran allà. Després hi ha la troballa, també ho han fet així, diríem, tret dels armaris antics de la sacristia, que és una arcada doncs, que ha quedat buida, s'ha tret tot, que estava doncs, corcat, fet malbé, i tot això s'ha tret, i ara hi ha un espai gran allà que tenim pensat, aviam si aquest any no ha pogut ser, el pressupost i el projecte ja el tinc, per fer com una exposició allí d'aquestes coses més grans que hi han perquè es pugui veure, com per exemple el tàlam de la processó, doncs tot això que en conjunt d'una cosa a l'altra, doncs una exposició gran, més extensa, més visible de totes aquestes coses que es van recuperant a la parròquia, coses que no sabem on han anat a parar ni on són, no? Però almenys doncs, aquest patrimoni, que la gent sàpiga el que té a la parròquia, el que hi ha i el que és, el que consta, perquè això el manteniment de tot això doncs s'ha de cuidar, s'ha de tindre molt en compte i per tant és està, diríem, catalogat, o sigui, inventariat, tant a la parròquia com al bisbat ens obliguen a tindre-ho, que està molt bé això, perquè les coses estiguin en condicions. Hi ha una cosa que també surt al programa que diu el carrilló, diguem, el carrilló, el carrilló, que és una roda que està dalt al cor, que també fa pocs anys que hi és, 3 o 4 anys, vas pensar, mira, això estaria bé, no? I és una roda que hi ha unes quantes campanes, llavors abans de les festes, de les misses, celebracions, es fa rodar i toca, doncs, sembla que és molt estrident, però a les catedrals hi és, i que són encara més estridents, el d'aquí encara està. Però, està, però és, no és aquest so de diferents campanes que tenen un to diferent. I, bueno, és festiu, tot això és festiu, oi? D'allò, bueno. I ara, doncs, aviam si de mica en mica podem anar... El Sagrari, doncs, també es va restaurar fa un any, es va restaurar, també va... ha quedat molt bé, diguem, totes aquestes peces que són antigues i val la pena doncs, que es vegin, no? I ara, de mica en mica, doncs, mirarem aviam si tot el que és l'interior de l'església podem anar fent aquesta rehabilitació de tant de pintar, d'arreglar coses, i hi ha el projecte pensat i amb ganes de fer-ho, de fer a la capella del Sagrament, que ja hi era, aquesta parròquia, ja hi era, però bueno, va passar tot d'allò i va quedar doncs destruït i tot, que aquella capella del Sagrament de la parròquia de Sant Esteve la va beneir el bisbe Griver, que el bisbe Griver va néixer a Granollers, allà de la parròquia de Sant Esteve, on havia estat jo també, em van ornar a diaca, havia estat de vicari i tot, doncs el bisbe Griver era fill de Granollers, no? I el van anomenar bisbe de Perth, d'Austràlia, i van allà. I es veu que un temps que estava per aquí, per Catalunya, estava a Granollers, doncs van allà amb la família que estava, diuen que estava malalt, li van demanar que vingués a beneir la capella del Sagrament d'aquí, de la parròquia, no? Capella, doncs, vaig veure una fotografia que m'agradaria tornar-ho a veure, era molt maca, pintada, doncs, amb uns dibuixos així, i va vindre, doncs, a beneir. Aviam si podem tindre una capella, diríem, doncs, petita, així com és aquell espai, diríem, actual, moderna, diríem, dintre del que cap, oi? Actual, perquè tampoc ara no hem de... Però, bueno, tot el que sigui senzill i digne val la pena, perquè tot costa molt i...
0: Déu-n'hi-do, un munt de coses, per veure només 2 hores, No sé sí, com sí. Us ho farem,
11: Jo penso que tot això de mica a mica, perquè del Corpus, però també altres dades, la festa major o alguna cosa, hem de mirar també d'anar fent, perquè com que també van sortint coses noves i així, doncs que la gent ho vegi, i que això és important també.
0: Hauríem d'anar acabant, només en falta que em comenti el que és la processó, que tothom la coneix, però què té de singular aquesta processó?
11: Però llavors la processó del Corpus és, doncs, justament això, no?, que diríem, parlant així litúrgicament, doncs, després de la missa, doncs, el sacerdot amb la custòdia sota el tàlam, amb el cos de Crist, bueno, amb la forma, doncs surt al carrer, diríem que mira, Nostre Senyor surt al carrer per tothom, per estar entremig del poble, no? Per viure, també. I una cosa molt que jo sempre a mi em fa molt impacte, no? És, doncs, quan vas valent la cosa i tot, doncs, malalts, en gran, d'allò, doncs, una mica, doncs, saludar-los, no?, amb la custòdia i beneir aquells malalts, que a vegades també hi ha coses que et fan pensar molt a posteriori, després, mm-hmm. no?, coses que et fan pensar perquè realment, doncs, han passat i positives, no? Però, doncs, això és que el Nostre Senyor, doncs, surt al carrer, l'Eucaristia surt al carrer, oi? I això ens ha de fer també un toc a tots, de que és això de no hem de ser gent de portes tancades ni de ment tancada. Ara que estem en aquest any, doncs, en aquest temps de la sinodalitat i tot això, doncs, se'ns demana també un canvi de mentalitat. I a vegades amb el bisbe, aquest dia que en parlàvem sota el Consell Presbiteral, deia, bueno, aquest canvi de mentalitat que hem d'anar fent, dic, oi, quan parlem de canvi de mentalitat, què ens pensarà la gent, oi? De manipular no, sinó que veiem les coses realment, els signes dels temps, que sapiguem discernir, quan d'allò hi sortir. L'Església no pot estar, doncs, a dintre en un lloc tancada, portes tancades, sinó hem de sortir al carrer, que vegi la realitat.
0: Doncs Corpus ja el tenim pràcticament aquí, sí. Com sempre, doncs, carregat d'activitats aquest any, doncs, amb aquest interès especial, com té, per veure tota la feina que s'ha fet des de la parròquia, per preservar i per recuperar tot el patrimoni de l'Església, però en definitiva també de Ripollet, i també bé, doncs, com a part activa, no?, de tot el que és la vida social i cultural del municipi. Mossèn, només li pregunto una cosa última. Tenim el Sant Pare aquí,
11: sí,
0: de seguida, no?, a la Sagrada Família.
11: Sí, sí, ara dimecres 9 i 10 estarà, doncs, per aquí, per Barcelona, vindrà a Barcelona, anirà a Montserrat, veurà, doncs, anirà a Cambrians, beneirà unes ambulàncies també, després anirà a la parròquia de Sant Agustí. A Ripollet no em consta que vingui, però si vingués, doncs, mira, seria ben rebut, ben segur, eh? Potser un altre viatge. Doncs és important, doncs, també allà a Montjuïc, com una trobada que faran molt gran de jovents, allò, perquè, a veure, això també, el papa, parlem de l'actual també, una persona, doncs, que ja com a bisbe i tot, sempre ha estat, doncs, anant a la muntanya, a veure aquelles comunitats a la muntanya, allà al Perú, allà on ha estat sempre, ha sigut el seu secretari, deia l'altre, diu, no ha canviat, l'única cosa que ha canviat és el vestit, però ell continua sent igual, escolta, no, mai no per ningú, que és allò, és, va bé, perquè així, això, doncs, t'ajuda, i bé, doncs, jo suposo com aquestes ganes de conèixer, a veure, que ell ja sap, perquè Barcelona ja hi ha estat, el papa actual, ja, ell ja hi ha estat, quan ell és Agustí, havia sigut camp dels Agustins, doncs havia estat a Barcelona i allà a la parròquia Sant Agustí, a Badalona també, vull dir que és coneixedor, diríem, d'allò, oi? Bueno, ara deixem-ho dir així, perquè hi ha confiança, i diuen, oh, que parlar en català o no, home, suposo que dirà alguna...
0: Aquest és el gran lema, el gran dubte, ens haurem d'esperar, ens han dit, eh?
11: Sí, sí, però jo, a veure, veient, com de, suposo com va fer l'anterior a vindre, doncs, sí, pues suposo que sí, perquè alguna cosa, perquè realment estic segur que ell ens coneix, poc o molt, però ens coneix, sap, no? I no hem de fer bandera de res ni anar contra ningú d'allò, però clar, nosaltres també tenim una tradició molt forta, molt important, no? I el que dèiem abans, doncs, l'idioma, les arrels, la manera de fer i de ser que som, també, doncs, esclar, doncs, una mica, oi, dir, què ens dirà el papa en català? Doncs pues una cosa o altra segur, però això sí que no ens hem d'enfadar, perquè si diu poc o molt, no, però bueno, ja se sap que això també ja toca, eh? Perquè a vegades, diríem una mica, quan hi ha coses, sempre hi ha els que estan una mica... A mi m'agrada escoltar tothom. L'altre dia escoltava, doncs, a Montseu, que ell deia que no era creient, que no tot allò, però després, oi, una mica, doncs, bueno, doncs està bé que vingui, però pensava, bueno, mira, veus?
0: Perfecte, doncs mossèn Josep Gassó, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la ràdio, per parlar-nos del Corpus i també, doncs, aquesta obertura de l'Església. Moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres, i ara, gràcies.
0: 3 minuts per arribar al final del programa, o aquest espai avui, amb algunes gravacions, aquesta darrera, per exemple, amb el rector de Ripollet, i també doncs, altres que, per convenència, els convidats doncs, hem hagut avui de quadrar d'aquesta manera, i també doncs, aquesta divertidíssima entrevista que hem tingut amb tota aquesta colla d'actrius, d'amics del teatre, del grup infantil. Hem de marxar, anem a repassar els protagonistes d'aquest infosetmanal, que han estat, com dèiem, el Corpus i els Espais amb Encant, amb Roger Balló, regidor de Cultura, i Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. També hem tingut a Pere Pedró, president de Ripollet Cultura i Tradició, que ens ha vingut a parlar de la preparació de les catifes florals de diumenge i la seva participació a la catifa floral de la Sagrada Família. I hem tancat aquest apartat, ara mateix el sentíem, amb el rector de la parròquia Sant Esteve sobre la part litúrgica del Corpus i també sobre les portes obertes de l'església, la pujada al campanar i altres activitats que es fan aquest cap de setmana. I també avui hem tingut amics del teatre, una representació del grup infantil i la directora Maika Aguado per l'estrena de l'obra El diamant més gran del món. Ha estat una entrevista molt divertida. El resum de l'informatiu d'aquesta setmana: hem parlat del passat ple municipal, de la representació, també de la presentació, volem dir, de la memòria de la defensora de la ciutadania. També hem seguit a la reunió de l'alcalde a Can Mas per explicar les mesures de seguretat i també el comunicat de Vox al respecte de la situació del barri. Continuant en política, Decidim també organitza aquest dijous una assemblea a Can Mas, la mateixa setmana que ha denunciat en roda de premsa la pròrroga de la licitació del servei de bus, que considera que frena la solució del transport a Ripollet. I també hem informat de la proclamació de Josep Maria Vinyes com a alcaldable a Junts, i hem repassat com va anar la manifestació antifeixista del darrer cap de setmana. En clau cultural hem parlat del Corpus, els Espais amb Encant i l'elecció del cartell de la Festa Major, la inauguració de l'exposició a la Flor de la Vida, la Fira QM, i la bona acollida que van tenir la Mostra de Cultura Popular de l'Escorcell i el Geocaching. I en esports hem informat de la Festa de l'Esport Escolar de dissabte, l'ascens del Futbol Sala Ripollet i el Club de Tenis Taula, que també ha pujat, i la taula i la renovació en l'Espanyol del futbolista Xavi Rufo, i el duel de la Copa Catalunya, entre altres. I a darrer minut, per dir que han fet aquest programa el Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i a l'estreaming, el redacció Omar Batalla i Judit Josep, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Avui no els hem pogut oferir l'entrevista que havíem volgut preparar amb el president del Club de Bàsquet Ripollet per falta de temps, però la podrem escoltar i veure la setmana vinent amb Modest Serra. Així que només ens queda dir que moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
7: Ripollet Ràdio.
0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
7: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 10:45 a 14:45 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguanyen participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tenis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions a les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, energia que transforma, descobrim les energies renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cople Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El cap ha estat el munt immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiblaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Druguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Juri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, Dan Nevat, a càrrec de la Copla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans,

Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava el concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: doblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Calaguidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: www.obrimlaagenda.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la cap vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada d'Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14:57 aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4. Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà. Atenció. I diumenge 14 també a 2 de 12 a Badia del Vallès ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12 a Pineda de Mar ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles i també diumenge que ve segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4 i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve a les 7 de la tarda ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimona.

després de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Cobleixen per esperar-lo.

0: doblejant.cat.
1: I obrim el taló.
2: Obrim el taló.
1: I és que les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les cobles Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena, que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les cobles, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: Poblejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
2: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques, i que de ben segur vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 11:15 a 3:15 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguany participat en les diferents disciplines esportives escolars: atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tennis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions de les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, Energia que Transforma, Descobrim les energies renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi! Endavant! Endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Gid Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i aur americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el meu hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. For the Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Demà dissabte 6 de juny s'inaugura la nova temporada de la piscina municipal d'estiu, que romandrà oberta fins al 6 de setembre amb dos inclosos. L'horari general d'obertura serà de 11:15 a 3:15 i de 4 a 9:15. Com és habitual, l'obertura de la piscina coincideix amb la festa de cloenda de l'esport escolar, que tindrà lloc durant el matí al poliesportiu municipal. Per aquest motiu, el dissabte 6 de juny, la piscina d'estiu obrirà exclusivament en horari de tarda, de 4 a 9:15. Des de l'Ajuntament s'ha convidat els infants i joves que enguany participat en les diferents disciplines esportives escolars, atletisme en pista, bàsquet, cross, futbol sala, natació, patinatge, tennis, tennis taula i vòlei. La festa comptarà amb activitats i esmorzar per totes les persones que hi participin. Decidim ha fet públic el seu malestar per la situació del transport públic de Ripollet, després del recent anunci del govern de la Generalitat de Catalunya de prorrogar les concessions a les línies de bus 6 anys més. Pel partit de l'oposició, aquesta decisió trunca les esperances de millora dipositades en 2028, quan finalitzava l'actual contracte. És per això que insta el govern municipal a que prengui la iniciativa i el lideratge que li correspon, o serà Decidim qui acabi empenyent perquè ho faci. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 4:45 tenim a Casa Natura l'activitat del Dia del Medi Ambient, energia que transforma, descobrim les energies renovables. Serà una activitat familiar, cal confirmar assistència. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Radio.
4: Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano.
5: ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad, porque ahora en el 91.3 de la FM, en temsdelibras.cat y en ripolletradio.cat empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Empezaremos con Julio Pérez y su sopa de letras, que hoy reflexionará sobre una obra de la que ya hemos hablado en el programa, Reliquia, de Paul Wask. Pero lo haremos desde su punto de vista pelín más ácido. Seguiremos luego con una autora que se estrena en el programa y se estrena en la literatura, porque presenta su novela debut, Lo que nunca fue nuestro. Se trata de Laura K. Roma. Y como suele ser habitual, pondremos el punto y final con una buena dosis de curiosidades servida con el único hombre con licencia para curiosear, el divulgador Alfred López. Jordi Puy y Sergi Requena están a los controles y quien te habla, Antonio Lozano, pone la voz y enciende el motor de un nuevo Temps de Llibres, Tiempo de Libros.
4: En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras.

0: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
1: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant S Zona DJ a Ripollet Ràdio.
3: Desde Big Boiler Barcelona, en cabina, John C. Bray.